0: Aquest era el motet Vadam et Circuivo Civitatem, un dels motets de Tomàs Lluís de Victòria, publicat el 1572 i interpretat en aquesta gravació pel Collegium Vocale de Gant amb Philipp Herrefeige com a director.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Ara ens acompanya el quartet de corda número 4 del compositor finlandès Eino Juhani Rautavaara. Ens l'interpretarà el Sirius String Quartet.

Hem sentit una de les obres del compositor finlandès Eino Juhani Rautavaara, concretament era el quartet de corda número 4, que ens interpretava el Sirius String Quartet.

0: Catalunya Música.
1: Sou a la sintonia de Catalunya Música i tot seguit us acompanyarem amb la cinquena sinfonia en mi menor, opus 64, de Piotr Ilich Tchaikovsky. La sentirem amb l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Claudio Abbado i en una gravació del 1985.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem amb el Nonet per quintet de vent, violí, viola, violoncel i contrabaix, número de catàleg 374 de Boguslav Martinu. El sentirem interpretat per l'ensemble de cambra de la Simfonia de Lati.

Hem sentit música de cambra de Bohuslav Martinu. Era el nonet per quintet de vent, violí, viola, violoncel i contrabaix, número de catàleg 374, tal com l'interpretaven els membres de l'ensemble de cambra de la Simfonia de Lahti.

0: Catalunya Música.
1: Amb música del compositor rus César Cui us acompanyarem tot seguit aquí a la nostra sintonia, amb la balada Opus 42 de l'autor, titulada Els dos juglars i escrita a partir d'un text de Jean Rechepin. Tatiana Sharova és la soprano que la interpreta amb l'acompanyament de l'Orquestra Simfònica de l'Estat de Rússia dirigida per Valeri Polyansky.

0: Era la balada opus 42 de César Cuí, Els dos joglars, una balada que interpretaven la soprano Tatiana Sharova i l'Orquestra Simfònica de l'Estat de Rússia, dirigits per Valeri Polyansky.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

A continuació us proposem una de les obres més conegudes de Franz Liszt, La dansa macabra, que ens interpretarà el pianista Christian Zimmermann amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa.

0: El pianista Christian Zimmermann, amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa, ens ha interpretat la dansa macabra de Franz Liszt.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Us convidem ara a sentir 5 cançons per a veu i piano de Fanny Mendelssohn. És el seu recull Opus 10 i l'interpreten la soprano Dorothea Cragson i la pianista Babette Dorn.

0: Interpretades per la soprano Dorothea Craxton i la pianista Babette Dorn, sentíem les 5 cançons opus 10, cançons per a veu i piano, de Fanny Mendelssohn.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Ara us convidem a sentir una de les obres de la compositora Sofia Gubaidulina. Hem escollit l'obra titulada El límit de l'abisme per 7 violoncels i 2 waterphones. La sentirem interpretada per Julius Berger, Niklas Eppinger, Alexandra Ohar, Diego García, Yuna Chui, Yun Jung Wang i Tai Yang Zhang, violoncels, amb Sofia Gubaidulina i Víctor Suslin, waterphones.

Hem sentit l'obra titulada El límit de l'abisme per 7 violoncels i 2 waterphones de la compositora Sofia Gubaidulina. L'hem sentit interpretada per ella mateixa i Víctor Suslin, waterphones, i el conjunt de 7 violoncel·listes format per Julius Berger, Niklas Eppinger, Alexandra Oar, Diego García, Yuna Chui, Yun Yung Wang i Tai Yang Zhang.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem a continuació Alfred Brendel interpretant al piano els quatre impromptus opus 90 Deutsch 899 de Franz Schubert.

0: Aquests eren els quatre impromptus per a piano opus 90 Deutsch 899 de Franz Schubert i us els hem ofert i interpretats pel pianista Alfred Brendel.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: La nostra selecció continua amb el concert per dos teclats número 2 en la menor d'Antoni Soler, que ens interpreten Bruno Bofis, orgue, i Elisabeth Herr-Desi, clavecí.

0: Hem sentit el concert per dos teclats, número 2 en la menor, d'Antoni Soler, interpretat per Bruno Bofis, orga, i Elisabeth Herr-Desi, clavecí.
1: Catalunya Música.

L'obra que sentirem a continuació a Catalunya Música és el ballet cantat Els set pecats capitals de Kurt Weill. Us oferim la versió que el 1956 van enregistrar d'aquesta obra de Kurt Weill a partir d'un text de Bertolt Brecht, Lotte Lenya, Ernst Pötzgen, Sigmund Roth, Julius Katona i Fritz Göllnitz, al costat de l'orquestra que dirigia Wilhelm Brückner-Rügeberg.

0: Aquest era el ballet cantat Els set pecats capitals. És el ballet amb música de Kurt Weill a partir d'un text de Bertolt Brecht que us hem ofert en la versió que n'interpretaven la soprano Lotte Lenya, el baríton Ernst Pötzgen, el baix Sigmund Roth, el tenor Julius Katona i el també tenor Fritz Göllnitz, amb l'acompanyament de l'orquestra que dirigia Wilhelm Brückner Rügebert i en aquest enregistrament del 1956.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la rapsòdia per violí i orquestra Opus 9 d'Ignaz Wagalter. Els intèrprets són la violinista Irmina Trinkos i la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Alexander Walker.

0: hem sentit la rapsòdia per violí i orquestra Opus 9 d'Ignaz Wachalter en la versió Termina Trinkos violí i la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Alexander Walker.
1: Catalunya Música.

Sou a la sintonia de Catalunya Música, que continua la seva programació avui amb l'audició de la primera de les suites del ballet Romeu i Julieta, l'opus 64, de Sergei Prokofiev. L'enregistrament que sentirem d'aquesta suite el protagonitza l'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Armin Jordan.

Sentíem la primera de les suites del ballet Romeu i Julieta, música de Sergei Prokofiev, que interpretava l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Armin Jordan.

0: Catalunya Música.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra. Mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquí ens torneu a tenir un matí més amb moltes ganes de seguir compartint-los, els matins i sobretot la bona música. Avui farem una mica de papallones, perquè volem començar precisament amb un fragment de Puccini, i dient això ja us hem ubicat perfectament. Madame Butterfly és, diguem que, la primera òpera de Puccini escrita de ple en el segle XX i buscant un gir important a la línia que el compositor portava. Recordeu que des de 1893 Puccini havia estrenat Manon Lescaut, després va estrenar La Bohème, després va estrenar Tosca. Són òperes que van esdevenir un repte extraordinari, el resultat espectacular d'una bellesa extraordinària, però Puccini, amb el pas cap al segle XX, a partir de 1900, que és quan es va estrenar Tosca, troba la necessitat de buscar un gir, buscar arguments diferents. La recerca dels libretos, de les històries a narrar a través de les seves òperes, sembla que el va obsessionar força. I, de fet, s'ha pogut fer una llista prou llarga de projectes que, evidentment, no van quallar, d'idees a partir d'arguments diversos. Diguem-ne, una història dramàtica que va trobar en un pamflet que parlava de la història d'una noia japonesa que s'havia casat amb un americà, etc etc, el va inspirar per escriure precisament aquesta òpera, Madame Butterfly. Una òpera que es va estrenar el 1904. La va estrenar una soprano que es deia Rosina Storchio, la primera Chio-Chio-san. Això va ser el 17 de febrer d'aquell any, al teatre a la Scala de Milà. Doncs bé, va resultar que aquella primera estrena no va ser del tot exitosa. Puccini va sentir la necessitat de fer algunes reformes i pocs mesos després es tornava a interpretar Madame Butterfly, però aquesta vegada revisada i amb molt més èxit. La soprano en aquesta ocasió va ser una soprano ucraïnesa de l'època que es deia Solomia Krushelnitska. A partir d'aquí, sí, Madame Butterfly va aconseguir consolidar-se en el repertori ja des d'aquell moment, una òpera que transportava el públic cap al llunyà Orient, cap a la cultura japonesa, en un temps en què també hi ha aquesta relació amb la cultura americana. I, de fet, Puccini continua mostrant aquest verisme que el va marcar, introduint elements que són versemblants, i d'aquí el concepte de verisme. Idees que poden semblar tan simples com utilitzar escales pentatòniques, que són les pròpies de la música de l'extrem orient, la música xinesa, la música japonesa, o en un moment donat, quan apareix Pinkerton, fer una cita de l'himne americà. L'any 1904 no sabem quanta gent podia identificar l'himne americà. Avui és un himne que, si més no, tots plegats identifiquem a la primera i per raons òbvies. En aquell moment, tots aquests arguments musicals van esdevenir una continuació d'aquest verisme que va marcar la personalitat, l'essència de la personalitat de Puccini, i entre les pàgines més precioses d'aquesta òpera, Madame Butterfly, hi trobem l'ària que canta precisament el personatge de Chio-Chio-san, l'ària que va debutar Rosina Storchio, que, per cert, aquesta soprano es va jubilar al Gran Teatre del Liceu interpretant Madame Butterfly. Disposem-nos a sentir aquesta ària. Un bel dia vedremo.

Carismàtica i inconfusible Montserrat Caballé al costat de l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Charles Mackerras. Ens interpretaven Un bel dí vedremo, Un bonic dia veurem, aquesta cèlebre acte, ària de l'acte segon de l'òpera Madama Butterfly. Chio Chio San somia en el retorn de Pinkerton. El que no s'espera la pobra Chio Chio San és que Pinkerton tornarà casat amb una noia americana. Però bé, en qualsevol cas, aquí tenim aquesta història que l'any 1904 va transportar el públic cap a l'extrem orient. I ho va fer d'una manera molt versemblant. Abans ho comentàvem, utilitzant escales pentatòniques, utilitzant arguments musicals que incidien en la versemblança de la història, i fins i tot en un moment donat, que passa força desapercebut, fent com si diguéssim les funcions d'una mena d'intermedi, el que va fer el compositor Puccini va ser introduir un fischi d'uccelli del giardino, ocells cantant al jardí. Això és a l'acte tercer. Aquí Puccini aprofita per mostrar-nos doncs tota una sèrie d'ocells incidint en un argument molt directe de la cultura oriental o de l'extrem orient en general, una cultura basada sobretot en la contemplació de tots els elements que configuren la natura, ocells inclosos.

0: L'Orquestra Filarmònica de Viena, fa encara i en el davant, ens interpretaven aquesta mena de petit intermedi orquestral de l'acte tercer. Puccini el descriu com Fischi d'Uccelli dal Giardino, és a dir, aquest episodi d'ocells cantant al jardí, cants d'ocells al jardí, traduït literalment. I ja el mateix nom de la protagonista, aquest pseudònim afectuós, Madame Butterfly, senyora papallona, avui ens dona una excusa fantàstica, l'excusa que descobrim després que canti el gall.
1: El primer temps.
0: I com que ens agraden els matins somiadors, distants de la realitat quotidiana, matins que ens permeten bandes sonores somiadores i que ens permeten retrobar o descobrir músiques fantàstiques. Doncs avui, en aquesta filosofia de vida radiofònica, us proposem fer volar papallones. I la primera que farem volar serà una del catàleg de Franz Schubert,

No, no era una sardana de Franz Schubert, era una de les cançons, podríem dir, petitones, menors, de Schmetterling, Deutsch 633, La papallona, una cançó petita i encantadora, elegant, plena de lleugeresa i de gràcia. Sí, estem parlant de la cançó de Schubert, però també, amb aquests qualificatius, hauríem pogut parlar d'una papallona. És una papallona metafòrica. La lletra parla d'un home seductor que va de flor en flor. A l'època de Schubert, aquest estat d'ànim així, una mica trapella, l'anomenaven Schelmisch, que vol dir això, precisament, entremaliadet, etc etc. Doncs bé, aquesta és la característica de la cançó que acabem de sentir. I ja que estem fent volar papallones aquest matí al primer temps, Robert Schumann ens regala un dels primers cicles que va publicar sensacional, les papallones Opus 2. De fet, ell les anomena en francès papillon. S'inspira en uns textos del seu poeta preferit, Jean Paul, i són 12 peces que tenen, diguem, un paral·lelisme amb les papallones, ja que són peces breus i efímeres, però alhora molt boniques i encantadores. Peces de contrast. Una suite que va publicar a principis de la dècada de 1830 i que en aquell moment ningú va entendre. Un títol com Papallones per un cicle de música per piano. Diguem que la gent de l'entorn musical de Schumann a Leipzig ho van rebre amb molt escepticisme. Us imagineu el que podia pensar el públic més conservador? Aquest noi, penseu que Schubert aleshores tenia poc més de 20 anys, aquest noi, què deu tenir en el cap?

Andre Schiff era aquí, ens ha fet volar papallones durant aquests darrers minuts. Hem pogut sentir aquesta primera suite per piano de Robert Schumann, o una de les primeres, per ser més precisos. És el seu Opus 2, el va publicar a principis de la dècada de 1830. Era un xaval molt jove, aleshores Schumann tenia prou feines poc més de 20 anys, i va ser un cicle que no es va entendre gaire, probablement pel títol. El públic de l'època no estava acostumat a títols com aquest. Així doncs, Papillon, en francès, a partir dels poemes de Jean-Paul, va ser el que va inspirar tota aquesta petita col·lecció de peces encantadores, que a més hem sentit en una magnífica versió d'André Schiff. Són petites papallones sonores. I és que és el que avui estem pescant amb el nostre celebret El primer temps a Catalunya Música. I ara n'hi pescarem una a Chopin. A Chopin? Doncs sí, a Chopin. De fet, Chopin, i d'aquí ve l'interrogant, no li agradava posar títols a les seves obres. Per tant, a priori hauríem de dir que Chopin en el seu catàleg no té cap papallona. Però ja sabeu que, contra la voluntat del compositor, molts editors de partitures, particularment a Londres, tenien tendència a posar-li titulets. I, per exemple, en el seu segon llibre d'estudis, els 12 estudis opus 25 per piano, el número 9, en sol bemoll major, sovint se l'anomena l'estudi Butterfly, és a dir, l'estudi papalló.

Nikita Magalov era l'intèrpret d'aquest estudi tan breu com bonic, l'opus 25 número 9 del catàleg d'estudis de Chopin. Ja us hem dit que eren els editors britànics, sobretot, els que els hi posaven titulets a les obres de Chopin. Per això aquest estudi se l'anomena Butterfly, que precisament vol dir papallona. I, vaja, no només els romàntics alemanys, o en aquest cas Chopin polonès, posaven o escrivien música que podia convidar-nos a imaginar papallones, fins i tot el nostre gran compositor i guitarrista Francesc Tàrrega va escriure un estudi per guitarra, òbviament, que va titular així, La papallona.

Aquest és l'estudi La Papallona per guitarra de Francesc Tàrrega. L'hem pogut sentir en la interpretació que en feia Pablo Garibay a la guitarra. Una suma d'elements que fixeu-vos que són concomitants entre totes aquestes obres. Peces curtes, encantadores i totes molt àgils, molt etèries, que ens parlen en definitiva a través del so del que són les papallones. Per cert que, a part de peces instrumentals, també trobem alguna cançó. Per exemple, just entre 1879 i 1880, un dels grans deixebles de César Franck, ens referim al compositor francès Ernest Chausson, va escriure un cicle de 7 cançons, és el cicle Opus 2, un dels primers cicles que va publicar de composicions. Entre les 7 cançons, la tercera, endevineu com es titula, efectivament, Les Papillons, les papallones. És un poema de Théophile Gautier, que en definitiva fa un paral·lelisme entre la papallona, la flor, els llavis de l'estimada i la resta ja us ho podeu imaginar.

Kanako Inoue al piano. És la cançó Le Papillon, opus 2, número 3, del compositor francès Ernest Chausson. I seguim ara amb una altra cançó. Aquesta vegada és del compositor nord-americà Arthur Farwell, compositor que va viure entre 1872 i 1952, que l'any 1944, just ja a l'etapa final de la seva vida, va escriure 10 cançons a partir de poemes d'Emily Dickinson. Així doncs, aquest recull inclou una Butterfly, que per això l'hem triada, que en aquest cas no ens parla tant de l'amor com d'una metàfora de la vida breu i malaguanyada.

The Butterfly és una de les cançons, la segona concretament, del cicle de 10 a partir de poemes d'Emily Dickinson, música del nord-americà Arthur Farwell. Hem pogut sentir la soprano Julia Faulkner al costat de Martha Fischer al piano. Les cançons, la música instrumental, peces per piano, per guitarra, ja veieu que això de les papallones és veritablement un petit fenomen d'inspiració que compositor rere compositor va testimoniant. Fins i tot Bohuslav Martinu va dedicar un dels seus 6 ballets a narrar-nos una història extreta d'un conte de l'escriptor Rudyard Kipling. Segurament us sonarà perquè és l'autor del llibre de la selva. Doncs bé, Rudyard Kipling és l'autor del conte La papallona que picava de peus. I així, doncs, Martinu va decidir convertir aquesta narració en el segon dels seus 6 ballets. Diguem que el problema va ser que el compositor no va arribar a posar-se d'acord amb l'editor dels drets d'autor de Rudyard Kipling, i per tant mai es va poder, diguem, interpretar com a ballet amb una al·lusió directa a la història de Kipling. Es va haver d'interpretar l'any 1966 per primera vegada com peça instrumental i ja està. D'aquest ballet, La papallona que picava de peus, tot seguit en sentirem La dansa de les papallones. Recordeu, música de Bohuslav Martinu.

Vet aquí la música de Bohuslav Martinu, un tast del seu ballet La papallona que picava de peus, que es paternegava o que, podríem dir també, s'agitava. És un ballet molt poc conegut de Martinu, del que n'hem pogut sentir aquesta dansa de les papallones, tal com la interpretava l'Orquestra Simfònica de Praga, dirigida per Jiří Bělohlávek. La música de Martinu ens ha il·lustrat orquestralment el món de les papallones i ara seguim amb papallones nocturnes. De fet, en català les anomenem arnes. Johann Strauss fill, quan just a la primera etapa de la seva carrera, quan feia molt pocs anys que havia mort el seu pare i ell havia fusionat les dues orquestres, la que tocava amb el seu pare, amb la seva pròpia, va ser aleshores quan a finals de l'estiu de 1854, de cara a les festes parroquials d'un dels barris de Viena, el barri d'Ernals, va escriure aquest vals, Nachtfaltwalze, és a dir, el vals de les arnes, de les papallones de nit. Traducció literal de l'alemany. Sona més bonic en català. Vet aquí, doncs, que aquesta obra que comença suggerint el batec de les ales d'una arna i després el seu vol en cercles, finalment no va ser un dels ballets gaire exitosos i avui probablement és un dels ballets menys, perdó, dels valsos, volíem dir, menys coneguts de Johann Strauss. Avui contribuirem a que no sigui tan desconegut. Aquí el teniu. Nachtfaltwalze, vals de les arnes o papallones de nit.

Aplaudiments per l'Orquestra Filarmònica de Viena des d'un dels seus tradicionals concerts de l'1 de gener, en aquesta ocasió dirigits per Zubin Mehta. Els hem sentit interpretant un d'aquests valsos encantadors, però potser no tan coneguts, de Johann Strauss fill, Nacht falta valsa, el vals de la papallona de nit o vals de les arnes, opus 157. Un vals de Strauss que continua reforçant aquesta imatge que avui i segurament us estem donant, d'anar amb un celebret per l'Estudi 11 de Catalunya Música pescant papallones. I vet aquí que la que hem arreplegat tot seguit és una de les peces per violoncel i orquestra que el cèlebre violoncel·lista David Popper va publicar el 1878. Recordeu que David Popper era un violoncel·lista i compositor txec, va ser un dels compositors més importants pel violoncel de la segona meitat del segle XIX. I, de fet, encara avui moltes obres de Popper s'interpreten en la fase de formació de nois i noies que estudien violoncel. Doncs bé, la peça que hem triat és d'aquestes peces per violoncel i orquestra, opus 3. La número 4, endevineu com es titula, en francès, papillon, papallona. I, vaja, en definitiva, el que marca aquesta peça és la seva lleugeresa, el seu caràcter saltador i juganer. I si parlem una mica més tècnicament, tot això es tradueix en una tècnica molt àgil de la mà esquerra, però alhora també una tècnica d'arquet que d'alguna manera intenta facilitar la descripció del vol, diguem que erràtic, d'una papallona.

d'una simplicitat aparent i una dificultat més que contundent, una exigència enorme la que demana aquesta peça titulada Papillon, papallona, original en francès, per violoncel i orquestra. És l'opus 3 número 4 del compositor i violoncel·lista txec del segle XIX, David Popper. N'hem sentit la interpretació d'Antonio Meneses al costat de l'Orquestra Simfònica de Basilea, dirigida per Ronald Zolman. 6 anys després que Popper compongués aquest Papillon, Gabriel Fauré escrivia un altre Papillon, casualment també per violoncel, però aquesta vegada amb acompanyament de piano. Estem parlant d'una obra de cambra i, tot i portar el mateix títol que la peça de Popper, ja veureu que la partitura s'allunya completament del virtuosisme altament exigent de Popper per centrar-se en una línia melòdica, cantabile i expressiva molt més connectada amb la deliciosa tradició romàntica francesa.

També un puntet exigent, però sensiblement menys que la de Popper, aquesta Papillon de Gabriel Fauré, peça original del compositor francès per violoncel i piano. La part central, molt més lírica en la línia de la música francesa i amb aquestes delicioses harmonies que Fauré acostuma a fer servir en la seva música. No hem d'oblidar que Fauré, quan va estar en la fase de formació, en els seus primers anys, va ser un home molt vinculat a la formació en música religiosa. Coneixia molt bé tot el món del cant gregorià, de la polifonia, de les escales modals, i tot això sembla marcar el seu tarannà i la seva música, fins i tot de manera subtil, aquesta Papillon.

Io, opus 77, que acabem de sentir, interpretada per Wolfgang Emanuel Schmidt, violoncel, i Gerald Fauth, al piano. De la música de Fauré, ara arribem a la música del compositor britànic Frederick Cowan. Cowan, que el 1901 va escriure una obertura de concert, una obertura que es va interpretar en el Queen's Hall de Londres i que va dedicar precisament a qui era el director aleshores de l'orquestra, d'aquesta orquestra britànica, Robert Newman. Una obertura de concert inspirada en un famós poema homòleg titulat El ball de la papallona de l'escriptor William Roscoe, on es descriu una festa imaginària d'insectes.

Així sonava l'obertura de concert anomenada El Ball de les Papallones de l'any 1901 del compositor britànic Frederick Cowan. La versió era de l'Orquestra Filarmònica Eslovaca dirigits per Adrian Leiper. Bé, i encara amb el celebret pescant papallones a l'estudi 11 de Catalunya Música, al primer temps ens arriba la música del compositor i director d'orquestra belga Frederic de Vries. Aquest senyor l'any 1974 va escriure una peça per piano que va titular precisament Butterfly, una petita miniatura que ens ve de perles per acabar d'arrodonir la nostra pesca de papallones d'aquest matí.

0: Sembla quasi impossible que algú l'any 1974 pogués compondre una peça d'aquestes característiques. Aquesta Butterfly per piano, aquesta papallona. El compositor és el belga Frederic Debris, que va morir l'any 2020. Aquesta papallona la va escriure per una sèrie de televisió anomenada Romance. Per cert que Frederic Debris és el compositor de bandes sonores de pel·lícules, sobretot del director de cinema André Delvaux, pel·lícules com Benvenuta o Un soir en train, és a dir, que és un home que escriu sobretot, o que va escriure sobretot, pel cinema.
1: El primer temps.
0: Efectivament, ja en els minuts finalíssims. Avui acabarem amb música entre clàssica i bluegrass. La música que ens proposa Mark O'Connor al costat de Yo-Yo Ma i d'altres músics com Edgar Meyer. Aquest Butterfly Day Out, al final del dia de les papallones.

0: Efectivament, una música que ens ve de perles, aquesta música entre clàssica i bluegrass nord-americà, aquest final del Dia de les Papallones, que és el que ha estat avui, el nostre primer temps. Ja sabeu que hi tornarem demà novament al matí a 7:15 i els caps de setmana a 8:15. Demà ja veurem què pescarem amb el nostre celebret. Mentrestant, us desitgem que acabeu de passar un bon dia.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Catalunya Música.

Setembre sona a organització i a inicis amb un cert toc de nostàlgia, fins i tot. Aquesta atmosfera pot posar a prova la nostra capacitat d'adaptació i de tant en tant regalar-nos la sensació que no arribem, que no en serem capaços, ni tan sols de cobrir l'expedient. Però alhora també ens permet d'obrir-nos a la pregunta: i si simplement ho provem? Sense comparar-nos, sense aspirar a la perfecció, pel simple o no tan simple plaer d'intentar-ho. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui sí, és dimarts 1 de setembre. Encetem més aquí a Tots els matins del món i ho fem, com sempre, donant-vos les gràcies per la vostra companyia un dia més. Som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat, l'Esther Pinart. Bon dia, Esther.
2: Bon dia, Maria.
1: Ho tenim tot a punt per aquesta segona edició de la setmana i de la temporada. Aviat no podrem comptar quants programes portem, però ara encara és fàcil de mantenir el compte.
2: Doncs sí, de moment ho tenim a punt, diria, vaja. Com sempre, començarem amb una selecció musical. Cap a 9:15 farem la nostra segona immersió en l'àlbum de la setmana. Mm-hmm. És un disc, recordem-ho, que conté la Sinfonia número 3 en re menor d'Anton Bruckner, que interpreta l'Orquestra Sinfònica Ànima Eterna de Bruges, dirigida per Pablo Heras Casado. És un àlbum del segell Harmonia Mundi. Mm-hmm. I arribarem a 9:00 amb la nostra Cecília, que tal com va fer la temporada passada, la nostra companya Esther Plana, doncs la tornarà a portar aquí a Tots els matins del món.
1: Mm-hmm. Aquests dies són dies de refrescar seccions, col·laboracions i algunes de noves. Ja podem avançar això també. Arribaran i us les anunciarem en el seu moment.
2: Molt bé. A la segona hora, després d'una nova selecció musical, conversarem amb la cupletista, creadora, folklòrica i neovedet Glòria Rivera, que demà dimecres inaugurarà el 13è Festival Internacional de Teatre de Tarragona i ho farà amb el seu tercer espectacle de varietats, Bomba Va. Amb ella arribarem a 10:00 i continuarem amb tots vosaltres acompanyant-vos amb música fins al final del programa.
1: M'ha encantat la carta de presentació de la nostra convidada d'avui, de la Glòria Rivera. Després en parlarem. Doncs moltes gràcies, Esther, per aquest resum i ens posem en marxa amb la peça de 8:00, que avui ens obre la porta d'un barroc viu i vibrant gràcies a Georg Philipp Telemann i la flauta de bec de Max Wolvers, un jove intèrpret que es defineix com un nerd de l'antiga i que tot just publica àlbum amb el conjunt Il Pomodoro. L'ha titulat Wunderkammer, el gabinet de curiositats del senyor Telemann, i inclou peces com aquesta, Hanakian Dance, basada en una de les fantasies per flauta de Telemann, energia, moviment i espontaneïtat.

0: Catalunya Música.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.

Poc més d'un minut i una pinzellada de talent indiscutible. Fanny Mendelssohn era l'autora d'aquest Allegretto, que hem recuperat d'un dels primers discos que reivindicaven el llegat pianístic d'aquesta compositora. El va publicar Beatrice Rauchs allà pel 1997 al segell Bis, on, per cert, també va publicar la integral per piano de Sofia Guba i Dolina, però això ja seria un altre capítol. Però, com dèiem, no ens desviem, que tenim molta música per continuar descobrint, com ara la Sinfonia de Prokófiev, que menys sona al Prokófiev a què estem acostumats, potser. La primera, la seva Sinfonia Clàssica, una obra peculiar que, tot i que va ser escrita a principis del segle XX, explorava el llenguatge de clàssics com Haydn i Mozart. Una curiosa cruïlla de camins de què ens sentim al principi amb l'Orquestra de Cambra Europea i la direcció de Claudio Abbado.

Una meditació romàntica sobre el pas del temps. Carl Loewe era l'autor d'aquesta cançó, Die Uhr, el rellotge. Aquí vist com una metàfora de la vida humana i amb aquella idea que de tant en tant ens visita a tots, que tant de bo el temps passés més lent o més ràpid, segons el cas. La veu era la de Konstantin Krimal, acompanyat de Miel Bushakevich al piano, des d'un àlbum que van titular Mythos i que és una joieta, la veritat. Deixem pas, doncs, a uns altres aires, que són els que ens proposa Béla Bartók a les seves danses romàniques. Un viatge per les arrels musicals de la tradició expressades a través dels instruments de l'orquestra i, en concret, de l'orquestra de cambra Orfeus.

La música de Robert Schumann lliscava amb aquesta simplicitat només aparent en aquest fragment de la seva humoresca opus 20, titulat justament així, Simple, Einfach. La pianista Silviane de Ferne l'interpretava en aquesta versió que avui ens condueix a la segona entrega del disc de la setmana.

0: Doncs sí, acostant-nos al punt de 8:45 del matí, vol dir que toca tornar a l'àlbum de la setmana per continuar estirant el fil de la història que vam començar a explicar ahir sobre l'estima, gairebé obsessió, de Bruckner per la música de Wagner, a qui va admirar profundament fins al punt, no?, que va influenciar-lo també a l'hora de compondre. I aquesta influència és present en la tercera sinfonia de Bruckner, d'aquest disc que us vam començar a presentar tot just ahir, Esther.
1: Doncs sí, Maria, una tercera sinfonia que interpreta l'orquestra d'instruments històrics Ànima Eterna de Bruges, dirigida per Pablo Heras Casado i que ha editat el segell Harmonia Mundi. Però continuem el fil d'aquesta història des d'on ho vam deixar ahir. Recordem que vam dir que el maig de 1872, Bruckner, que llavors era professor de teoria musical al Conservatori de Viena, va assistir a un concert que va dirigir el mateix Richard Wagner, on es va interpretar fragments de la Valquíria, Tannhäuser, Tristany i Isolde, i vam dir que segurament aquella nit el Musikverein va inspirar definitivament Bruckner a compondre aquesta tercera sinfonia, que va començar aquella mateixa tardor, per tant, just després d'acabar la segona. Doncs bé, el 31 d'agost de l'any següent, quan Bruckner ja havia acabat els tres primers moviments de la tercera sinfonia i l'esbós del finale, de l'últim, aquell mateix dia en què el completava, va anar a Bayreuth amb l'objectiu de veure el seu ídol, el mestre de mestres, dels mestres, que era com l'anomenava Bruckner. Li volia demanar si acceptaria que li dediqués aquella nova sinfonia que havia compost, o bé la segona.

0: Ona. Segons sembla, Bruckner hi va anar amb alguns regals, tabac i un petit barrilet de cervesa. Wagner va rebre amb benevolència les obres del seu col·lega, però sense mostrar-hi gran interès, i finalment va escollir la sinfonia més recent, és a dir, la número 3. Ja us podeu imaginar com de content hauria de tornar Bruckner a casa seva.
1: Això segur.
0: Va ser durant la nit de Sant Silvestre, nit de Cap d'Any, per tant, el 31 de desembre de 1873, quan va acabar l'últim moviment, el finale. Bruckner va deixar constància de la seva dedicatòria en el manuscrit de la partitura amb unes paraules totalment de reverència. El seu excel·lentíssim senyor, senyor Richard Wagner, l'inigualable, mundialment famós i sublim mestre de la poesia i de l'art musical, dedicada amb la més profunda veneració per Anton Bruckner.
1: Més clar que això és difícil, eh?, que li deixés amb aquesta dedicatòria. Però Bruckner no només dedica a Wagner aquesta sinfonia número 3 amb aquestes paraules, sinó que també ho fa a través de la música, tal com ja vam poder comprovar ahir.
0: Exacte, Maria. A més, va ser el mateix Bruckner qui la va anomenar Sinfonia Wagner. I el que diem és especialment evident en la versió original de 1873 d'aquesta sinfonia, que és la d'aquest enregistrament. Una versió que avui encara s'interpreta molt poc. El cas és que quan Wagner es va mirar la partitura devia adonar-se perfectament d'aquestes reverències musicals, per tant es deuria sentir molt afalagat, no? Ara bé, hem de dir que Bruckner no va limitar-se a imitar Wagner. No el vol copiar, no el volia copiar. Aquesta tercera sinfonia absorbeix el llenguatge wagnerià i el transforma. L'adagio té la forma que Bruckner sovint utilitzava per als seus moviments lents, és a dir, A, B, A1, B1 i A2. Amb cada secció successiva més orquestrada i amb figuracions de corda més elaborades. A la versió de 1873, tant A com A1 acaben amb referències clares a Tristany i Isolde. La cita de Wagner al final de l'A2 és una altra vegada el motiu de la dormició de l'òpera La Valquíria, que Wotan, recordem-ho, és quan adorm la seva filla Brunhilde envoltada per un cercle de foc màgic que només l'heroi més valent, sense por, podrà travessar. Doncs, per tant, avui sentirem aquest final de l'Adagio.

0: Doncs així acaba aquest adagio de la Sinfonia número 3 d'Anton Bruckner, una dedicatòria evident i musical també, Esther, cap al seu admirat Richard Wagner. No se n'amagava gens, d'aquesta estima absoluta.
1: Tenia una obsessió.
0: Pel mestre de mestres, li deia.
1: Exacte.
0: Doncs això, aquest és el disc de la setmana. És la versió que fa el conjunt Ànima Eterna de Bruges. La dirigeix Pablo Eras Casado, dins el segell d'Harmonia Mundi. I Esther, demà hi tornem, no?
1: I tant. Tota la setmana.
0: Perfecte. Doncs demà hi tornem i ara continuem endavant amb Tots els matins del món, clar.
2: Tots els matins del món. Som Refugi.
0: I avui torna la nostra secció habitual de la nostra Cecília amb l'Esther Plana. Bon dia, Esther.
3: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja
1: bon
0: us avancem dia. Que aquesta temporada sembla que serà una mica diferent, oi?
3: Sí, serà una mica diferent perquè fins ara havíem anat seguint la vida d'una persona, la nostra Cecília, per descobrir com la música ens pot acompanyar. I ara ho farem una mica diferent, això. Mm-hmm. Sí, perquè aquesta temporada ampliarem la mirada i cada 15 dies coneixerem fundacions, associacions i projectes que treballen perquè la música arribi a tothom de manera inclusiva i equitativa.

0: Doncs comencem amb música de Beethoven, Esther, perquè avui parlarem de fer accessible la música a les persones sordes.
1: Això mateix, la música, com tot acte cultural, és un dret de totes les persones, també de les que no les poden sentir amb les orelles. Cal dir que les persones sordes són un col·lectiu moltes vegades oblidat quan parlem d'accessibilitat a la música.
0: Segurament la clau aquí és deixar de pensar que la música només es pot sentir amb les orelles.
1: Exacte, la música també és ritme, també és vibració, moviment, emoció, i pot entrar al cos per molts altres camins a banda de les orelles. Precisament per tal que aquests camins siguin cada vegada més transitables, existeix Encantades, una associació sociocultural impulsada per la dissenyadora i il·lustradora Francina Cortés i la periodista musical Núria Martorell.
2: Encantades som una associació sociocultural que explica amb les mans el que no se sent amb les oïdes. Oferim llengua de signes en concerts i esdeveniments culturals, tant en directe com en línia. Creem material de difusió i fem acompanyament al públic sord. I quan l'artista s'hi anima, també li faig una entrevista que, com no pot ser d'una altra manera, enregistrem amb interpretació en llengua de signes i subtitulació. Així la gent pot conèixer millor com és, què sent, què el motiva. En definitiva, tot el que hi ha darrere de la persona més enllà de l'ídol.
3: Explicar amb les mans el que no se sent amb les oïdes, eh? Em sembla una definició molt única.
1: Sí, explica molt bé el que fan Encantades. Però abans de continuar, val la pena trencar una primera idea.

0: idea. Sordesa no és necessàriament sinònim de silenci. Hi ha molts graus i moltes maneres de viure la sordesa. Hi ha persones que utilitzen audiòfons o implants coclears, persones que es comuniquen principalment en llengua oral i llegeixen els llavis, i d'altres que tenen com a llengua la llengua de signes. Per tant, quan parlem d'accessibilitat, no hi ha una única solució que serveixi per tothom.
1: I aquí és on comença la feina d'Encantades.
0: Exacte, tot va començar fa uns 7 anys. Al principi organitzaven petits concerts amb intèrprets de llengua de signes al costat dels músics. Tal com ens confirma Francina Cortés, en un primer moment va generar dubtes i, sobretot, sorpresa.
2: Al principi va ser bastant difícil, perquè hi van sortir molts dubtes, no? Quan deies, no, és que nosaltres el que volem és apropar la música a les persones sordes. I, evidentment, doncs hi havia gent que ens deia, com? Perdó? Llavors, ha estat tot un procés per nosaltres d'aprenentatge i també de donar a conèixer, de divulgació per part nostra cap enfora, cap a les persones, cap a tot el públic en general. Ja no només a les persones sordes, sinó a tothom.
0: De fet, Esther, el primer que ens ve al cap quan pensem a fer un concert o qualsevol acte accessible, no, per una persona sorda seria la llengua de signes. Doncs sí, però quan es tracta de signar la lletra d'una cançó no és el mateix que signar una conferència o un acte informatiu. Cal tenir en compte que una cançó és un llenguatge artístic i, per tant, per fer-ho bé s'ha de transmetre tan bé com sigui possible el que l'artista volia expressar quan la va crear. Ens ho explica així la Núria Martorell.
3: Una cançó té metàfores, girs poètics o dobles sentits que s'han d'assignar amb coneixement de causa. En un escenari ideal ens posem en contacte amb l'autor o autora de la lletra per entendre el sentit profund d'un vers. Saber, per exemple, si aquesta tristesa que descriu ve d'una pèrdua amorosa, d'un amor, perquè la persona sorda té tot el dret a comprendre aquest sentiment amb la màxima fidelitat possible. I una part indispensable d'aquest procés recau en el nostre assessor en llengua de signes catalana, Marc Tàpia, que és una persona sorda, i revisa a fons els vídeos i les adaptacions que l'envien les intèrprets per garantir que tot el que emana de la cançó s'entengui a la perfecció. Bueno, i després, bé, després està el repte d'encaixar la lletra signada amb el ritme.
1: Clar, perquè la intèrpret també ha d'anar musicalment al mateix temps que l'artista.
0: Exacte, i per això en un concert signat no només parlen amb les mans, i intervé l'expressió de la cara, el moviment del cos, la intensitat del gest. La llengua de signes és visual i l'intèrpret ha d'aconseguir transmetre també una part del ritme i el caràcter de la música.
4: Però encara ens falta una cosa, perquè la música no és només la lletra.
0: No, i aquí entra en joc un altre sentit que de vegades oblidem, el tacte.

0: I aquí és on m'he posat d'acord amb la Laia Pujolassos i doncs recordarem aquesta artistassa, l'Evelyn Glennie, que és una artista que ens ha demostrat durant tota la seva carrera que la música no és només so.
1: No.
0: Als 12 anys ja tenia una sordesa profunda, però això no li va impedir convertir-se en una de les percussionistes solistes més reconegudes internacionalment. Glennie acostuma a tocar descalça i ho fa perquè percep les vibracions del terra a través dels peus i de tot el cos. En aquest sentit, és una manera diferent d'escoltar.
2: Totalment, ahir ho comentàvem, sí, justament. Sí. Qui vulgui recuperar aquella secció, la teniu al 3CAT, el segell propi de la Laia Pujolassos. Van fer tot el perfil de l'Evelyn Glennie. I, per tant, clar, literalment, és que podem sentir la música, no?, amb tot el cos.
0: Les vibracions formen part de l'experiència musical de tots nosaltres, però poden adquirir una importància especialment gran quan l'oïda no és el principal, doncs, camí d'accés al so. Per això, Encantades, en tots els seus concerts, reparteix globus a tots els assistents.
1: Globus, globus normals, com
0: globus
1: els de les festes d'aniversari?
0: Sí, globus normals, aquests que doncs, són habituals en les festes. Un simple globus inflat. Francina Cortés ens explica per què.
3: El globus el que fa és recollir la vibració de la música i fer que la persona que ho fa servir pugui sentir la música a través del seu cos. Això què fa? Que les persones que no poden sentir des de l'oïda poden sentir des del seu cos. I nosaltres el que fem és repartir aquests globus a tot el públic, tant persones sordes com persones oïdores, perquè puguin tenir aquesta experiència.
2: M'encanta, perquè tecnològicament és com la cosa més senzilla del món, no? Sí. Un globus, apa.
0: Jo és que estic pensant que em sembla que aniré a tots els concerts

0: certs,
1: amb un
0: sigui
1: globus.
0: Quin sigui, amb un globus, i així podré saber què passa, no?
1: Que no se't punxi, eh?
0: Això també pot passar, esclar. Un altre a la butxaca, per si de cas.
1: No més que res pel so.
0: Sí, sí, totalment.
1: Perquè petaria.
0: Podria petar, sí, exacte. Però, clar, que sigui tan senzill és el que ho fa interessant. Agafes el globus, el poses en contacte amb el cos i la membrana recull i amplifica les vibracions. De cop, una cosa que percebia sobretot amb l'oïda també es torna tàctil. És el sistema més senzill i barat a comparació d'altres sistemes més sofisticats com les motxilles o armilles vibratòries que transformen determinades freqüències de la música en estímuls que es poden percebre a diferents zones del cos. També s'han desenvolupat cadires, plataformes i terres vibratòries.
1: Però hem dit abans, Esther, que no totes les persones sordes són o tenen les mateixes necessitats.
0: Per això un concert realment accessible pot combinar diferents eines. Una és la subtitulació, especialment important quan hi ha presentacions, entrevistes o intervencions parlades. Una altra és assegurar una bona visibilitat de l'escenari i de les intèrprets de llengua de signes. No serviria de gaire tenir una intèrpret si queda amagada, està mal il·luminada o el públic no la pot veure bé. I després hi ha sistemes pensats per a persones que fan servir audiòfons o implants coclears, com el que s'anomena el bucle magnètic.
2: I què és el que fa exactament un bucle magnètic?
0: Simplificant-ho molt, envia el senyal de so directament a un audiòfon o un implant compatible mitjançant un camp magnètic. Això permet escoltar-lo amb molt menys interferència del soroll ambiental. És especialment útil en teatres, auditoris, sales d'actes o espais on la reverberació i el soroll poden dificultar molt la comprensió.
2: O sigui que llengua de signes, subtítols, vibració, bucle magnètic...
0: Sí, i sobretot una cosa que sembla molt òbvia, però no sempre ho és, pensar l'accessibilitat abans que arribi al públic, perquè fer accessible un concert no consisteix a plantar un intèrpret al costat de l'escenari 5 minuts abans de començar. Al darrere hi ha molta feina. Ens ho confirma Núria Martorell, d'Encantades.
3: Un cop tenim el vistiplau del promotor, del festival i de l'artista, activem tota la maquinària. Per exemple, analitzem la personalitat o fins i tot la vestimenta del cantant per triar les intèrprets en llengua de signes més adequades i que vesteixin en harmonia amb l'espectacle. A més, planifiquem com comunicar el concert accessible al nostre web, a les xarxes i als mitjans de comunicació perquè se'n facin ressò. I sobretot, ho fem arribar a la nostra comunitat sorda perquè vingui a gaudir de l'experiència. De fet, després també els entrevistem per saber com ho han viscut, què valoren i què han trobat a faltar. Ah, i activem a tot l'equip de càmera, so i fotografia. Per a nosaltres és clau crear un fons d'hemeroteca online de qualitat perquè tot aquest esforç quedi per sempre.
1: Està molt bé que al final preguntin a les persones sordes què els ha funcionat i què han trobat a faltar.
0: Sí, i aquest és un element essencial quan parlem d'accessibilitat, escoltar les persones que utilitzaran aquests recursos. Gràcies a això, doncs, Encantades ha anat millorant i ampliant el seu abast. Sentim Francina Cortés.
4: Normalment eren concerts íntims, fins que vam veure que una cosa molt interessant era poder participar, col·laborar amb concerts més grans, a tipus festivals, per poder arribar a més gent. Més enllà de la música, qualsevol esdeveniment de l'àmbit cultural és el que Encantades pot oferir accessible en llengua de signes.
0: I quan la Francina Cortés i la Núria Martorell parlen de concerts grans, vol dir concerts molt grans.
3: Hem fet accessibles els concerts de molts artistes. Coldplay, Taylor Swift, Aitana, Lola Índigo, The Tallets, Toquinho, Ramon Mirabet, Santa Salut, Miki Núñez i molts, molts més. I a cadascun ens adaptem per fer fluir la seva música en un codi visual.

0: Déu-n'hi-do, quin ventall més variat, d'artistes i estils.
1: Sí, n'ha dit una representació, També hi ha música clàssica, hi ha una miqueta de tot. També cal dir que la feina d'Encantades ha sortit de l'àmbit estrictament musical. També participen en exposicions, gales, congressos, visites guiades i altres activitats culturals. Aquest 2026, per exemple, han treballat en activitats accessibles al Teatre Nacional de Catalunya, al Cosmo Caixa o als Premis Alícia. No sé si us sonen, els Premis Alícia.
2: Sí.
3: Tant que ens sonen.
0: I he pensat al principi, perquè és veritat que la gala va estar...
3: N'hi havia una, i a més molt expressiva, cosa que ens va sorprendre.
0: En van haver-hi dues.
3: Sí,
0: fer tons per poder mantenir el ritme i la comunicació de tot plegat.
1: Doncs eren...
0: Bons records.
1: Eren... Dels Premis Alícia també hi havia la gent d'Encantades al darrere per tal de fer accessible aquell acte.
3: Al final tornem a una idea que hem repetit moltes vegades, Esther, en aquesta secció. La música pot ser una eina molt...

0: molt poderosa, però només ho és de debò si hi podem arribar.
1: Exacte, i quan elimines una barrera que durant molt temps semblava inevitable, passen coses boniques com les que ens explica tot seguit Francina Cortés.
2: Doncs després d'aquests 7 anys d'experiència amb aquests concerts, amb aquestes activitats, reaccions que fan que no tiris a tovallola, no llencis a tovallola, doncs n'hi ha moltíssimes. Cada vegada que fem un esdeveniment és preciós. Sobretot el que puc resumir és aquesta abraçada i aquesta gratitud de que el que estàs oferint ells ho poden gaudir.
1: I sentint això, la pregunta, clar, és gairebé inevitable. Per què encara necessitem entitats com Encantades perquè això passi?
3: Aquesta és la part menys bonica de la història, perquè hi ha molta feina feta, però l'accessibilitat cultural encara no està incorporada, amb normalitat a tota la programació. En aquest sentit, aquest any, la Generalitat ha aprovat la primera estratègia per a la llengua de signes catalana, que preveu, entre d'altres mesures, incorporar-la als plans d'accessibilitat de cinemes, arts escèniques, música, museus, biblioteques i equipaments patrimonials. És un pas important, però una cosa és tenir les eines i una altra aconseguir que l'accessibilitat es consideri des del principi una part imprescindible de qualsevol activitat cultural. Núria Martorell ho ens explica sense embuts.
4: Tot va massa lent. Quan contactem amb les sales de concerts, moltes vegades ens diuen que a elles no els pertoca, que han de ser els artistes o els programadors qui aportin la llengua de signes. I és clar, al darrere hi ha la qüestió de sempre. Qui ho paga? Qui té en compte tot el temps de preparació, coneixement i implicació que requereix la nostra feina? Sembla que molta gent encara els sorprèn que les persones sordes puguin gaudir de la música. És tan evident que el poder de la cultura és necessari per a tothom i encara més per a les persones que històricament no han tingut accés, com és el cas de la comunitat sorda.
0: Encara queda molta feina per fer, però queda clar que Encantades ha obert camí i ha ajudat a moltes persones sordes a exercir el seu dret de gaudir de la música i de la cultura.
3: Una feina totalment necessària, feta amb molt d'amor i molt de respecte, això queda clar.
1: I tant, doncs, amb Encantades hem encetat una nova temporada de la nostra Cecília. Una secció que ens recorda, doncs, que la música és una gran eina de transformació social i que, sobretot, és un dret universal per totes les persones. Gràcies, Esther, un plaer tornar-te a tenir aquí.
3: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Hem arribat a territoris lluminosos gràcies a Mozart i la seva sonata fàcil, la número 16, cada fàcil doncs no en té res, com sol passar amb la música de Mozart. La sentíem amb Katia Buniatishvili, aquestes notes que lliscaven i que ens situaven a una zona de confort que no voldríem abandonar, però ara és moment de fer una pausa. Continuem de seguida.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: L'adquisició nosaltres la fem doncs, a partir de seguiments, per donació, per compra. Mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Estrenem la nova temporada des de l'Escala de Milà amb Lucia di Lammermoor, l'òpera més programada de Donizetti. És un dels títols més apreciats del bel canto que interpretaran la soprano Rosa Feola en el paper protagonista acompanyada pel tenor Piero Preti en el rol del seu estimat Edgardo, sota la direcció d'Esperanza Scapucci.
1: Directe a l'òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

0: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
1: Són les 9 en punt, avui és dimarts 1 de setembre i això és Tots els matins del món. Continuem en directe aquí a Catalunya Música, encetant la nostra segona hora de programa, Esther. Encara ens queden cosetes per davant, clar.
2: Doncs sí, més música, evidentment, i la conversa que arribarà cap a 9:45, avui amb la cupletista, creadora, folklòrica i neo-vedet Glòria Rivera, que demà dimecres inaugurarà el 13.

0: Zè Festival Internacional de Teatre de Tarragona i ho farà amb el seu tercer espectacle de varietats titulat Bomba Va. A la tercera hora, doncs, tindrem més música, evidentment, i també tornarem a tenir la nostra col·laboradora, la psicòloga i doctora en neurociències, Gisela Pi, que avui ens parlarà de tornar a començar, de la psicologia de l'inici de la temporada.
1: Molt bé, això ens serà molt útil a tots plegats, de ben segur que sí. Doncs gràcies, Esther, i continuem, com deies, endavant amb més música i posem el punt de mira al modernisme musical, que va tenir multitud d'expressions diferents, i a Croàcia doncs, va haver-hi un nom clau en aquest corrent, el de la compositora Dora Pejacevic. De tot el seu repertori ens quedarem amb l'inici, l'Allegro, del seu quartet en piano en re menor, perquè la música de cambra ens ajuda a fluir, a reconnectar amb la capacitat humana de construir plegats. Sentim, doncs, la música de Pejacevic en la interpretació del col·lectiu de cambra Kaleidoscope des d'un disc que ha vist la llum aquest mateix 2026.

El segell Chandos i el col·lectiu de cambra Kaleidoscope estan dedicant una sèrie de discos a Brahms i als seus contemporanis. Fa uns mesos van publicar-ne el tercer volum i és d'aquesta entrega que hem extret aquesta peça que sentíem. El primer moviment, opulent, generós i ampli, del quartet en piano de la compositora croata Dora Pejacevic. La intensitat emocional ara canviarà de forma, però no desapareixerà en absolut, perquè és el torn de John Dowland, ja sabeu. Semper Dowland, Semper Dowlands, música melancòlica, doncs, del renaixement anglès, que interpreta meravellosament el llautista Thomas Danforth amb el seu conjunt Júpiter. Una petita passejada amb dues parades, l'ària Sorrow Stay, en la veu de Lia Dissandra, i la gallarda de l'Earl of Essex.

Això que acabem de sentir no és només música bonica, que ho és, i molt, sinó que és un llegat compartit. Era l'Andante, el moviment lent del segon concert per piano de Dmitri Shostakovich. Però a més, la gravació hi té molt a dir en aquesta història, perquè Shostakovich va dedicar-li la partitura al seu fill, Maxim. I Maxim és qui dirigeix aquesta versió. Però és que això no acaba aquí, perquè qui toca el piano com a solista és un altre Dmitri Shostakovich, el fill de Maxim i, per tant, net del compositor. Una petita meravella familiar. I per deixar enrere aquesta melanconia de Dowland i Shostakovich, espai per al classicisme de Haydn i un dels seus quartets de corda. El número 1 de l'Opus 33 en si menor, de què us proposo al final el Presto, en la versió, diria que immillorable, del quartet Casals.

Les veus de cantoria. No és estrany que aquest ensemble no pari de recollir reconeixements. Aquí el sentíem amb Sus, Sus, Sus, de Bartomeu Càrceres. I aquí deixo dit que necessitem més gravacions seves, que ja en fa massa de l'última. La bona notícia és que arribaran, i això segur. Doncs continuem endavant, i els darrers minuts que ens queden, que ens separen de la conversa d'avui, els dedicarem al repertori de Frédéric Chopin. Sentirem a Marta Argerich interpretant la seva sisena polonesa, Heroica.

0: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
1: Avui conversem amb la copletista, creadora, folklòrica i neovedet Glòria Rivera, que demà dimecres inaugura el 13è Festival Internacional de Teatre de Tarragona amb el seu tercer espectacle de varietats titulat Bomba Ball.

0: Bon dia i benvinguda, Glòria.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I és que és com un fetitxe que estigui sonant això.
1: Clar, perquè són molts records, molts orígens.
0: Sí, no? Estem sentint aquesta cançó de la banda sonora de la pel·lícula Los Chicos del Coro. Què representa per tu aquesta cançó i per què l'has escollida?
1: A veure. Clar, la vaig escollir la primera perquè amb aquesta pel·lícula en concret doncs, vaig decidir voler estudiar cant líric.
0: Perquè quants anys tenies, llavors?
1: Jo tenia 12-13 anys, el primer d'ESO, i com a optativa de francès estava allà fent un treball, mirant i remirant la pel·lícula en versió original i veient aquelles classes de cant boniques i vaig dir, jo vull això, no sé ben bé el que era, però jo volia fer allò.
0: Quantes vegades has vist la pel·lícula?
1: Oh, no ho sé, em dec ser els diàlegs ja.
0: Perquè la teva família, hi ha hagut algun músic abans que tu del món de l'art?
1: A la meva família, la meva germana directament és guitarrista, clàssica, i teníem una guitarra, però això va començar a ser guitarrista, guitarra de la meva mare, que cantava a l'església i així a cors cantant. Però el meu besavi, per part de pare, era cantador i ballador, anava a fer ball pels pobles amb una bici i un acordió, es diu. No tenim registres, però tenim l'acordió, que pesa un mort, sí, a les esgolfes.
0: Ai.
1: I tenim l'acordió. Jo no sé com allò amb la bici podia ser possible. Sí.
0: Clar, dius que arran de veure aquesta pel·lícula vas dir que volies estudiar cant líric.
1: Sí.
0: Però tu ja estaves fent música, estaves estudiant el violoncel.
1: Feia violoncel des dels 6 anys. Vaig veure un violoncel i vaig dir, jo vull tocar això.
0: Què et va motivar a escollir el violoncel? Per què el violoncel i no un altre?
1: La meva germana, que ens portem 6 anys, ella anava al curs de música d'estius de Cervera. Allà veia orquestres i jo pensava, m'agrada que estan asseguts, que em sembla un so bonic, sexy, agradable, no sé. I vaig veure una cosa, no ho sé, tenia 6 anys, no me'n recordo molt bé, però ho vaig dir clarament. I llavors em van apuntar a l'escola de música, a Guissona.
0: I déu-n'hi-do els anys que vas estudiar violoncel.
1: Dels 6 als 16. I em vaig quedar les primeres suites de Bach que ja no sabia... Jo desafinava i no ho entenia.
0: Clar, de la mateixa manera que tens encara o teniu l'acordió del teu besavi, el violoncel el continues tenint?
1: Sí.
0: I el toques? Sí, encara que sigui de tant en tant.
1: Allò per Nadals, amb el sobretaula, aquelles
0: família,
1: coses.
0: No?
1: Sí.
0: I no l'introdueixes en els teus espectacles? O alguna cosa així, referència musical?
1: Vaig introduir, just quan estava a l'Institut del Teatre, a primer, hi havia un noi de quart que buscava una actriu que també toqués el violoncel, i evidentment, doncs ho vaig fer, no? Però a nivell professional, no.
0: I per què ho vas deixar?
1: Perquè em va eclipsar el cant, per una banda, i per altra, clar, em sentia molt bé la interpretació d'aquesta... Bueno, des del que sigui, no? D'aquesta suite, per exemple, però no afinava. I no ho sabia. No ho veia, no ho sabia reconèixer. Penso, ai, que fàcil algun instrument de botons. O la guitarra amb els trastes, no? Però
0: sí, els instruments de corda són més difícils.

0: sempre la...
1: Glòria, nosaltres avui estem encisades d'entrada amb la teva descripció, targeta de presentació de cupletista, creadora folclòrica, neo-vedet, de tot això ja ens en parlaràs. Però ara mateix el que estem sentint i lligant també fins i tot amb el teu avi amb l'acordió, una mica, és aquesta sardana, Cançó de morir de guerra. Què en penses? Què et fa venir quan l'escoltes?
2: I a més amb aquesta versió, la de Salomé.
3: Oh, quin son, gran veu. Dona, de veritat. Uh-huh. Sí, tan polifacètica.
2: Ara ho deia, amb micro tancat, que segur que hi ha molts oients que deuen estar encantadíssims. Fica't de sentir-la.
1: Fica't amb mans a casa.
3: Bé, així em tornareu a convidar. Visca. A veure, jo aquesta cançó la vaig cantar dels primers anys que feia cant al conservatori amb l'orquestra. Vam fer Cançó de morir de guerra, les cançons més fortes i més famoses, i va ser un... Bueno, les que canta Sarsuela amb orquestra. Era un gustàs. I a més també tinc el somni de poder fer alguna cosa amb cobla, realment.
2: I ara deies... Ai, perdona, no. Sí. I has tornat a cantar amb orquestra o no?
3: No.
2: No.
3: No, ara tinc la sort de tindre tres músics amb bon babà, però són elèctrics.
1: Pobrets. No, estava pensant a preguntar-te justament això. Deies, quines ganes de replicar aquest disc, no? Mentre sonava, ens ho deies.
3: Sí, és preciós. Me'l poso tants diumenges, el disc de sardanes.
1: Sí?
3: De la Salomé. Buah, m'encanta. Sí, i és una cosa que tinc en ment de fa temps. Poder fer alguna cosa amb coble.
1: Doncs aquí ho deixem, aquest desig.
3: Sí. Escolta. Des d'aquí un crit.
2: I la sardana la balles?
3: La ballo els espectacles. No l'he ballat mai d'esbart, però tinc els passos.
2: Clar, dèiem abans, no? Si hi havia hagut algun músic professional o amateur a la teva família, però i d'actors del món del teatre?
3: No.
2: Tampoc, eh?
3: No, realment no.
2: Però tu també vas voler... És a dir, va haver un moment en la teva vida que també vas dir, a mi m'agradaria fer òpera.
3: Sí. És que, per una banda, m'agradava moltíssim el teatre i estava tocant el violoncel, vaig descobrint el teatre a l'escola i quan descobreixo el cant, dic, clar, m'agraden les dues coses, no havia descobert teatres musicals, no és algo que anéssim a veure amb la família ni res, però el trobar l'òpera, dic, aquí hi és tot, perquè la interpretació, les històries, i ja el cantar, jo em pensava que havia de ser cantant d'òpera, sí.
2: I vas a veure òpera o no?
3: M'agrada molt anar poguent al Liceu, aprofitant aquesta cosa de joves. A l'Institut del Teatre teníem la sort de que sempre hi havia... Com ens invitaven a assajos generals, al conservatori també. M'encantaria fer òpera. Sé que és un assumpte i no he fet el superior. Vaig tirar per la faràndula i per una mica la mala vida, sempre dic, no? Anar a fer art dramàtic, vaig fer teatre musical, interpretació en teatre musical, però
2: la meva formació, líric.
3: El meu, clar.
2: Realment, i qui tenies de professor o professora?
3: Tenia al conservatori la Núria Mas, que es diu Alada, i que va ser la professora del conservatori des de que vaig començar-hi, sí.
2: I veia que podies tenir futur en el món de l'òpera?
3: Quan jo li vaig dir entro a art dramàtic, me'n vaig a viure a Barcelona, entro a l'Institut del Teatre, em va dir, però no continuarem? Clar, és de cant. A l'Institut del Teatre també s'estudiava cant, sí. I es fa una mica dos anys com a particular. Quan ets teatre musical fas mitja hora a la setmana particular, que no ve a ser gens diferent del que fa la gent al superior. Llavors fèiem dos anys també líric i dos anys ja més modern amb l'Isabel Soriano.
2: I quines recordes, alguna àrea que haguessis preparat, no sé, d'alguna òpera?
3: I, a veure, per exemple, coses italianes o de Mozart, això m'encantava. O
2: has
3: Vivaldi.
2: Dit Mozart. Has dit Mozart?
3: Sí, Mozart.

0: Mireu, perquè no hem obert el micro, aquí a meitat d'aquesta audició,
1: sí, sí,
0: perquè aquí teníem la Glòria Rivera cantant.
1: És que quin temazo.
0: Sí, sí, cosí fa tot,
1: Em desperta unes coses,
2: L'has vist, aquesta òpera, o no?
1: No, l'he vista, no l'he vista.
2: I òperes de Mozart?
1: Em diu no. Sí, sí que n'he vist, òperes de Mozart.
0: Però deies, em desperta coses. Què et desperta?
1: Sí. No sé, és una de les últimes cançons que vaig cantar en conjunt i no sé, m'encanta aquesta melodia, aquest onatge que es dibuixa. Mm-hmm. Sempre l'utilitzo a vegades per xarxes o així. Em ve el cap.
0: Que bé, doncs sentint-te parlar, a mi el que em crida molt l'atenció és que de la manera que parles de com fas les tries, no?, la teva vida, dic, mm-hmm, jo vull això... I vaig cap aquí. Jo veig un cello i allà, què vaig? Jo veig escolto aquesta cançó de los chicos del coro i tal, i vaig cap allà. Et sents una persona impulsiva? Et diries que ets una persona impulsiva?
1: Però no inconscientment, eh? Crec que dono moltes voltes a les coses, igualment. Sí.
0: Hi ha un punt racional, també. Un cop sents la crida, tu planteges una mica, no? No és allò esbojarrat.
1: Poso un objectiu o poso una fletxa i vull aconseguir allò i ja veurem. Després sempre hi arribes i és diferent, com quan has de fer una estrena, que no és l'espectacle que esperaves.
0: Això sempre passa.
1: Però el camí també és lo bonic.
2: Mm-hmm. Abans parlaves molt bé de la Salomé, eh? Bé, parlaves bé tu i nosaltres també, eh? Perquè a mi també m'encanta tenir una veu preciosa. Però si haguéssim de centrar-nos, per exemple, ja que escoltàvem òpera, en l'òpera, quina cantant, per exemple, t'agradaria ser? Si et diguessin, pot ser durant uns moments... Potser no per tota la vida, no? Però en quina
0: pregunta,
2: cantant et projectaries?
1: No sé, la Victòria dels Àngels, si parlem de líric. Uh-huh. Quan abans dels 18, abans d'entrar a l'Institut del Teatre, vaig anar a l'escola Victòria dels Àngels a fer un curs de cant, veu i cos, i la mitjana d'edat, evidentment, era de 60 i algo, i jo tenia 17 anys, i allà va ser envoltada de senyores de l'òpera, va ser tan bonic, a Sant Cugat.

0: Ai, la taràntula amb mitja molt malo. Aquí teníem Manujita Díaz, em penso, cantant sí, aquesta versió de la Tempranica. Clar, entrem a un altre tipus de clàssics, doncs, dintre de la teva trajectòria i de la teva, vaja, el teu perfil professional.
1: Sí, en el fons ja estic complint el somni aquest de ser lírico-cantant, però totes aquestes folklòriques formaven part de sarsueles o formaven part de vodevils o teatres de revista, i això és lo bonic. Això és
0: el que jo vull. Què passa, penses, o què diries que passa amb aquestes dones que creen, que conceben fins i tot gèneres musicals, ara parlarem del couplet també, que no se les considera, que no se les veu i que se les té com un gènere menor o cantants menors, o que... Quin diagnòstic en fas d'això?
1: Clar, és una pena que es consideri el couplet o el gènere chico com a gènere
2: menor, no?
1: Sí.
2: Que deia la Maria.
1: I a mi m'agrada lluitar contra això i aleshores a les meves peces poder-hi barrejar fugues de Bach o himnes varis o una tècnica vocal doncs, bastant exigent.
2: Sí, sí.
1: I llavors, això com provocant, no? Portant aquest gènere del couplet a l'autostanding.
2: Perquè tu has fet sarsuela o no?
1: Jo no he fet mai una sarsuela com a tal. A l'Institut del Teatre no. Tampoc. I, però, per exemple,

0: aquesta de la taràntula, que l'havia cantada a Cannes, la vaig recuperar pel meu segon espectacle, Parné, i en lloc de dir, bueno, la taràntula un bicho muy malo, doncs deia, la corona és un bicho muy malo, la corona, bueno, coses. I m'encanta recuperar clàssics clàssics i canviar-los, i també els lletres.
1: El treball de final de grau el vas titular Versiones parciales erróneas, parciales, a veure, torno, Versiones parciales y erróneas de mi vida y mi gloria. Va ser el resultat de la recerca i transformació de couplets que vas fer dels anys 20. Com és que li vas posar aquest títol tan llarg?
0: Aquesta frase era de Raquel Meyer, i la vaig trobar. Ella deia que els periodistes deien d'ella aquestes coses. Res, no en sabien res, Versiones parciales y erróneas de mi vida. I jo vaig afegir de mi gloria.
2: Si portava una... més teu.
0: Sí,
2: no?
0: Portava una ratxa de títols llargs, també, amb José i sus hermanas, Los bancos regalen sandwicheras i chorizos, amb la companyia. Portàvem un... no sé. I hi havia com la moda del castellà a l'Institut del Teatre, a vegades.
1: Clar, has anomenat José i sus hermanas, que va ser la companyia amb la qual vas fer el salt al món professional.
0: Sí, sí, sí.
1: Vas participar-hi, vas fer un parell d'espectacles, després ja vas marxar, però ara precisament hi tornaràs.
0: Sí, sí, sí. Tornem amb el primer espectacle, tornarem a la Villarroel. Sí, aquesta temporada.
1: I d'on surt aquest interès pel couplet?
0: D'aquesta idea romàntica de la Barcelona, de nena de poble que se n'anirà a la ciutat, i aquella Barcelona, aquell paral·lel, i pensant, oh, estaré a l'Institut del Teatre, que és el poble, sé que és allà, a tocar, trobaré un paral·lel, bueno, quina Barcelona més bohèmica. No, res, res. I a poc a poc, doncs, va ser que jo era estudiant a l'institut i ens proposen fer un col·laborar com a estudiantes en l'acte inaugural de la gran exposició de les actrius del segle XX al Palau Robert, i ho dirigeix un professor d'allà, i clar, hem de tocar totes les actrius possibles, tots els gèneres, i allà començo a descobrir no sé, doncs Mari Sant Pere o així, d'alguna manera, és com què puc cantar? Doncs, cantaré un cop, canto jo vull ser més de la Guillermina Mota. Després ja descobreixo que no és només de la Guillermina Mota, ja s'havia cantat feia 50 anys, però així comença una miqueta la pinzellada, i això és el 2015. I també el 2015 començaven les gales Recuperem el Teatre Arnau. I vaig anar a una primera gala, que eren els diumenges, davant de la façada del Teatre Arnau, on l'associació Recuperem l'Arnau, amb veïnes, amb activistes, començaven a fer coses per recuperar o aquell paral·lel o reivindicar aquests teatres tancats i barrats. I així, després hi ha la segona gala que jo assisteixo, ja hi vaig com a per actuar-hi.
1: Clar, quan vas fer tot aquest treball de recerca, d'anar a buscar, a veure quants couplets hi havia, clar, en vas trobar molts de castellans.
0: Moltíssims, moltíssims. És a dir, vaig cantar unes quantes cançons en aquestes gales, però jo decideixo que el meu treball al final de carrera ha de ser d'això. I miro dels meus companys, de la promoció, qui s'hi vol afegir. Ningú s'hi vol acabar d'afegir, doncs ja el faig sola, amb una pianista, amb la meva mare, amb un altre noi que també surt fent d'alter ego meu, però sí, començo una investigació que sento que cada vegada que la faig és com que més l'eixamplo, més descobreixo per fer un espectacle, més descarto. I hi ha tant de repertori, començo a trobar, que sí, aquest compositor, també de sarsueles, també fer couplets, o aquest teòric, o aquesta cantant que era, no sé què, també havia fet couplets. És com un anar desenterrant una de coses.
1: Si haguéssim d'explicar què caracteritza el couplet, què diries? Com és un couplet?
0: El couplet és extremadament popular, per això crec que, i de melodia fàcil i enganxosa, per això crec que el que parlàvem d'una cosa de gènere menor, perquè potser és assequible per a tothom, i llavors es transforma aquesta d'això de lo popular, no? I, per una banda, pot tenir una vessant eròtica insinuadora,
1: sí, no?
0: O per altra, insinuadora a nivell polític-social reivindicatiu. Clar. Que poden tenir aquestes dues coses, i és el que trobo atractiu de les dues vies.
1: Hem anomenat Raquel Meyer, una de les grans completistes, n'hi ha hagut més, i també has anomenat, de casa nostra, Mari Sant Pere.
3: Fumar és un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre que yo quiero tras los cristales de alegres

0: sentir sus labios, besar con besos sabios, y al devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos.
1: Era fantàstica, eh, Mari Sampere? Per què t'agrada tant? Que, per cert, avui hauria fet 113 anys, perquè
2: justament,
1: va néixer tal dia com avui.
2: Casualitats de la vida.
1: Sí, sí.
3: Crec que és una figura que era eclèctica, rara, no complia cap cànon de bellesa, ni tenia bona veu, però tenia un por d'un savoir-faire que agradava a tothom. La meva mare sempre diu, és que el padrí era tan, tan fan, i crec que tantes cases eren tan fans d'aquesta senyora.
1: Sí, sí, a més parlava molt bé, eh? Quan l'entrevistaven. Sí. Parlem del teu espectacle Bomba, va?
3: Parlem de Bomba.
1: Que demà inaugurarà aquesta 13a edició de la Fira Internacional de Tàrrega de Tarragona. D'on surt? Cap on va aquesta bomba? Qui l'adreces? Qui l'ha de rebre?
3: A tothom. La tirem nosaltres, però també ens hauríem de tirar nosaltres, però nosaltres som a Europa. I aleshores és una mica una crítica a l'Europa quieta, que no sap on posar-se, que vol ser sempre políticament correcta i que no sap, bueno, que està una mica decadenta total.
1: És un espectacle que ja vas presentar a l'anterior, a l'última edició de Fira Mediterrània. Com es va rebre?
3: Es va rebre, doncs molt bé, eh? Jo crec que molt bé, va agradar molt. M'agraden molt, m'ho espectacle. Vam estar a Fira Mediterrània l'octubre passat. Sí. També era coproducció del Teatre Nacional, ho vam tenir només 2 dies, ganes de tornar a Barcelona, no sé com passarà, però tant de bo, perquè només van ser 2 dies. I hem anat girant Lleida, Girona, i ara anem a Tarragona, anant ocupant províncies.
1: Com crees els teus espectacles? És a dir, els fas tu, els fas néixer tu, els penses tu, els escrius tu?
3: Els començo jo, i els acaba molta gent, que és com ha de ser. Començo jo i una mica trio la temàtica a través d'anar seleccionant des del tema, tot de couplets que envolten el tema i que envolten el tema, i clar, n'hi ha molts, perquè al final anys 20, anys 30 eren extremadament convulsos i les revoltes al carrer eren constants. Llavors hi ha molt material. I com es creu? Aleshores, a través d'una cançó o enllaçar-ne una altra, començo a voler escriure o em porta una temàtica on vull dir alguna cosa o vull fer certes preguntes, i així vaig filant una miqueta textos, cançons, melodies, i a més les melodies també, cada melodia, cada cançó, potser hi canviem unes lletres, potser aquí posa-m'hi, amb el productor musical, amb el Gerard Valverde, aquí, sobretot, Bomba va, faig remixos amb l'himne d'Europa, l'himne d'Eurovisión, himnes, i a nivell dramatúrgia, doncs, i posada en escena, m'ajuda la Clara Maños també, el vestuari de la Patricia Albizu, un gran equip, tècniques.
1: N'escrius de nous, tu?
3: Jo, en aquest cas, n'he escrit un per Bomba va, que ja estava escrit, però sí que és meu. Jo l'havia escrit feia uns 10 anys per la iaia, que la iaia, ella va viure, bueno, al néixer l'any 27, va viure amb la guerra amb molta consciència, i jo li havia fet una cançó. No era l'objectiu, va venir bastant tard a afegir-la al Bomba va, perquè és una cançó dura, hi ha molta sensibilitat, hi ha molts records, i és a través de records de la iaia, doncs clarament, de guerra i de veure morts. Però la vaig afegir, és un moment molt... És el moment tensat, és el punt àurea.
1: Doncs encantaries un fragment, per dir-ho, eh?
2: Jo estava pensant, si no, que ens cantés una mica de la Bomba va, que també és clar.
3: Sí. Va, sí, us canto un trosset d'aquesta.
1: Sí.
3: D'aquesta. Princeses es granen metralla d'un ram mentre ploren quan senten els crits d'un infant que s'hi ageu quan s'hi pinta les mans de vermell i fent com si no hi senti dispara el fusell. Hi ha qui no hi perd mai res, hi ha qui s'ho juga tot. La mentida és lluitar per la vida. Si avui no ens la tornen, demà els la prendrem, demà els la prendrem. Això us ho heu d'imaginar, amb tota l'orquestra, bueno, amb tota la banda, que el bateria va fent a lo bolero, i jo porto una guitarra metralleta amb això.
1: Guitarra metralleta.
3: Sí, ara estava aquí totalment freda i desgallida.
2: Pinzelladeta, no és pinzelladeta. I t'agraïm molt, la generositat de cantar.
1: No t'hem avisat de res. Això ha sortit. Doncs moltes gràcies.
2: Sí, Glòria Rivera, moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
3: A vosaltres, un plaer.
2: Molta merda per demà.
1: A quina hora?
3: Demà a Tarragona a les 8. I la pròxima setmana a Fira Tàrrega.
1: Molt bé.
3: 2 dies.
1: Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
3: A vosaltres.
2: Adéu.
3: Thank you.
4: Catalunya Música.
5: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
4: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música. A l'assaig general, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig general, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
6: Tots els matins del món. Perquè l'arbre no existiria sense les seves arrels.
2: Són les 10 i 3 minuts ara mateix d'aquest dimarts 1 de setembre. Això és Tots els matins del món i, per tant, acabem d'entrar a la nostra tercera hora de programa. Per entrar, doncs, en aquest darrer tram, una peça poc habitual però que guarda molt més del que podria semblar a primer cop d'ull. Capriccio per oboè i piano, de Milcare Ponchielli. A Ponchielli el coneixem sobretot per la dansa de les hores de la seva òpera La Gioconda, però la seva música de cambra té moments brillants i diria que aquest n'és un. Un recorregut tranquil, virtuós i divers, que comença amb un piano sol i cada cop dona pas a l'entrada d'un oboè molt expressiu, fins i tot emocionant. Sentim, doncs, aquest capriccio amb l'ensemble Vila Música.

Doncs sí, coses que passen. Això no era el capritxo per oboè i piano de Milcare Ponchielli, com us haureu imaginat, sinó que ha volgut acompanyar-nos aquest matí Ottorino Respighi i aquesta Ballata delle Nomidi, on els noms i el món fantàstic passaven a primer pla, en versió de l'Orquestra de Minnesota dirigida per Eiji Oue. Ara sí, esmenem la plana i recuperem aquest capritxo per oboè i piano de Milcare Ponchielli, música de cambra, a tots els matins del món.

Virtuosisme, línies llargues i ecos gairebé operístics en aquesta obra que sentíem, Capriccio, per a oboè i piano, d'Amilcare Ponchielli. Una gravació, aquesta de l'ensemble Vila Música, d'aquelles que ens deixen amb ganes d'aplaudir, i feu-ho si ho necessiteu, i podeu, vaja, com dèiem ahir, si aneu conduint, doncs aquestes coses, ja sabeu, sentit comú. En qualsevol cas, passem a la peça següent, i que ja tenim a punt, i que ens ve de la mà de la compositora Madeleine Drink. Música d'aquesta autora, que és un tresor molt més amagat del que mereixeria, perquè és imaginativa, està carregada d'emoció, treballa textures molt diverses i és capaç de combinar la influència dels seus mestres, com van ser Vaughan Williams, per exemple, amb la fascinació de les músiques del seu temps, com en aquesta peça que sentirem, Blue Air, el quart moviment de la seva Color Suite. Madeleine Drink, que ella mateixa va ser actriu i cantant, i que aquí Sarah Cahill al piano s'encarrega de retornar la vida.

del món urbà i nocturn de Madeline Ring hem passat aquesta alegria de viure-la de Handel i la seva música pels reials focs d'artifici. Aquest fragment en concret era La Rejouissance en la versió de Jordi Savall. I continuem endavant amb un moviment on tornar de tant en tant. En Piotr Ilich Tchaikovsky, l'Allegro con Grazia, el segon moviment de la seva darrera sinfonia, la sisena, la coneguda com la Patètica. Elegància i melangia sota una aparença de vals, de què se n'han fet un bon grapat de gravacions, això és veritat, avui però ens quedem amb una de recent, la de la directora Karina Kanellakis amb la London Philharmonic Orchestra.

Música orquestral que ens conduïa al barroc francès. Era l'obertura del Burgès Gentilhome de Jean-Baptiste Lully. La versió era la del conjunt Le Poème Harmonique, dirigit per Vincent Dumestre. Una gravació prou recent, ja que és de l'any 2022. I abans d'entrar en la darrera secció d'avui, una mica més de música, en aquest cas per piano. Arriba de la mà del pianista Yevgeny Kissin i es tracta del Preludi, del Preludi Coral i Fuga, de César Franck, música inspirada en el passat, però passada pel filtre del llenguatge de finals del segle XIX.

0: tots els matins del món. Pensaments, melodies i cafè.
1: Avui és dimarts 1 de setembre. Aquesta és la nostra primera setmana de temporada aquí a Tots els Matins del Món i això vol dir que comencen els dies de retrobar.

0: Ens amb els nostres col·laboradors i entre ells doncs, tenim a la nostra psicòloga de capçalera, Gisela Pi. Bon dia, Gisela.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia a vosaltres i bon dia a tots els oients i les oients que ens segueixen.
0: Avui no tenim aquí presencialment amb nosaltres a l'estudi, però gràcies a la tecnologia tenim espai i possibilitats per poder conduir aquest psicomúsica a bon port. I, per tant, cap on ens vols portar?
1: Doncs us vull portar la idea de tornar a començar amb aquest inici de temporada, amb aquest 1 de setembre, perquè aquest és el mes en què les orquestres reprenen assajos, en què els conservatoris porten aquestes portes obertes o comencen a obrir portes, comencen a encendre el gas, i perquè aquest inici vagi bé, doncs molts i moltes de vosaltres segurament torneu de l'estiu amb l'agenda plena de propòsits, com aquest curs sí que estudiaré cada dia o aquest any em prendré allò diferent. I perquè el setembre no comenci a ser un moment feixuc i puguem aprofitar bé aquest començar de zero, encara que l'any real ja hagi començat el gener, doncs m'agradaria convidar-vos amb alguns exercicis i amb algunes reflexions a veure com podem aprofitar aquesta sensació de pissarra neta, que a vegades ens ajuda i a vegades ens enganya. Així que avui obrim temporada psicomúsica parlant precisament d'això, de la psicologia de tornar a començar.

0: Doncs amb aquesta tardor que ja s'acosta de Vivaldi sonant, parla'ns, Gisela, d'aquesta idea, d'aquesta pissarraneta, que jo crec que ens hem sentit tots molt identificats, quan has presentat aquesta situació d'arrencada.
1: Sí, doncs, a veure, ja està molt estudiat això d'aquest efecte, com tu dius, de pissarraneta, del que els americans en diuen fresh start effect, així com van reclamar alguns psicòlegs, com en Henshen Dai, la Catherine Milkman, van descriure aquest efecte com que tendim a associar dates simbòliques, aquest inici de curs, o un cap de setmana, o el nostre aniversari, inclús, amb la possibilitat de desconnectar-nos d'aquell nostre jo anterior i dels seus fracassos. Mm-hmm. Per tant, setembre funciona igual que l'1 de gener per a molts músics i per a moltes de nosaltres. És a dir, és una frontera mental que separa qui jo era fins ara de qui vull ser i en podem treure una miqueta de partit. Això té un avantatge real, que vol dir que augmentem la nostra motivació inicial, ens dona gas, ens dona benzina per començar i també ens dona permís psicològic per canviar de rumb però sense sentir que traïm tot allò que hem fet fins ara. Perquè tot això té un parany que si de cop i volta, diguéssim, canviar de zero i començar de nou, podríem perdre o esborrar l'aprenentatge acumulat i podríem tornar a caure en els mateixos errors que hem fet fins ara, i això no convé, no? Aleshores, temporada rere temporada, el que hem d'intentar és aprofitar aquests començar de zero, començar de nou, per partir del punt d'on ho hem deixat tot, però amb una sensació renovada de motivació, d'energia i de poder tenir una miqueta més de focus en com volem fer les coses perquè siguin millor per nosaltres.
0: Mm-hmm. Per tant, seria com una sensació de recalibrar la brúixola, no? No d'esborrar i començar així de net, de fet i de nou.
1: Exactament. Aquest recalibratge de brúixola, m'ha encantat aquesta metàfora, perquè justament per aquí volia continuar. És a dir, habitualment, quan pensem en objectius, avui us vull plantejar la idea de que pensem en objectius com si fóssim una línia de temps, des d'ara fins al meu jo futur, o des d'ara fins a la meva vida quan continua, com si fos una línia que enllaça des de mi, des de la meva ubicació física actual, en endavant. Aleshores, diem que hi ha objectius de procés i objectius de resultat, i això m'agradaria explicar-ho ara perquè és clau, perquè se'ns facin a la nostra mida, com si diguéssim, els objectius i no ens adaptem nosaltres a ells, finalment, no ens sacrifiquem massa. Quan parlem d'objectius, hi ha una distinció clau en la psicologia de l'esport i de l'alt rendiment, que també és aplicable a la música i a moltes de les vostres vides, que no és el mateix dir que tenim un objectiu de resultat, com podria ser, per exemple, tocar sense errors a una audició que tinc al desembre, que un objectiu de procés, que aquest procés podria ser doncs assajar els passatges difícils amb metrònom 3 cops per setmana i que seria dilluns, dimecres i divendres. Distingim entre final i procés perquè són objectius igual, però visualitzem en aquesta línia coses diferents i els apamem de diferent manera. Els objectius de resultat depenen molt més de factors que no controlem del tot, com pot ser doncs, això, un tribunal, un dia D, els nervis d'un moment concret, i els objectius de procés depenen més de nosaltres. Tota la investigació que s'ha fet sobre objectius ens demostra que si anem mirant més el procés amb objectius específics i mesurables, i sobretot aquests que estan més sota el nostre control directe, de quins dies estudio, com, quan i amb qui, en quins contextos, generen més constància i menys sensació de frustració que aquests objectius grans, però que també són més llunyans.

0: Doncs seguim parlant avui amb la Gisela Pi d'aquest tornar a començar de la psicologia de l'inici de temporada. Estaves parlant dels objectius. Hem de tenir present aquesta diferència entre els objectius de resultat, que són, tal com deies, depenen de factors que no depenen de nosaltres, i els objectius de procés. Per tant, els oients que ara ens estan sentint, què els hi podríem dir?
1: A veure, a mi m'agradaria proposar-vos com dos apartats de petites preguntes, de petites incògnites, com perquè puguem començar a construir aquests objectius de manera que aquest any ens ho fem més fàcil, ens ho fem més plaent i que no ens comencem ara a córrer com per aconseguir-ho tot de cop en el primer trimestre o en el primer mes, sinó que puguem distribuir o veure la nostra finestra anual d'una manera més amable amb les nostres capacitats i també, per què no, doncs amb el que el nostre context pot sostenir, que a vegades els nostres propis objectius han de ser també avalats per la gent amb qui ens relacionem, pels nostres contextos laborals, familiars.
2: Ai, sí.
1: I tot plegat.
2: És com un, diríem, un punt on de vegades ens ofeguem, no? Sempre enganxar-nos a ser massa optimistes i dir, aprofitant aquest efecte pissarraneta que deies, dir, ai, faré això i faré també allò, i això que dius, no? De comentar-ho amb el teu voltant i dir,
0: siguem reals, no?
2: Realistes una mica.
1: Exacte. S'ha de fer espai, és a dir, els objectius no només depenen, no només hi som nosaltres, també hi ha una part de context social de la nostra xarxa, també forma part d'aquest objectiu. De fet, ara us explicaré un exemple que crec que descriu a la perfecció això que estem parlant. La primera cosa que li voldria preguntar als nostres oients abans de començar és quin és el teu objectiu d'aquest curs, que en triïn un, i que aquest objectiu que sigui clar, que si és un resultat que els altres avaluaran perquè tenen, doncs, jo que sé, un carnet de conduir o tenen una prova important, doncs d'acord, o si és un procés, doncs aquest procés que sostindrà aquest arribar fins allà, com serà, com vols que sigui, faci sol o plogui, com pots fer perquè tu, només tu, controlis aquest procés, sí? Tenint en compte el teu context, tenint en compte la teva xarxa, que no faci mal a ningú.
2: Aquí estem l'Ester i jo prenent notes, de tot això.
1: Moltíssim, m'agrada. Sempre aplicades, m'encanteu. La segona cosa és això, si existeix conciliació, això que deies ara tu, Maria, no? Existeix conciliació d'aquests objectius amb la resta de la meva vida, perquè tot sovint ens oblidem de que hi ha altres àrees que també pengen d'aquests objectius i a vegades inclús hi van a la contra. M'agradaria exposar un cas, breument, d'una músic que fa poc va venir a visitar-me a consulta. I en el seu cas, ella tenia una audició amb una prova d'orquestra en una altra orquestra. Ella ja té una plaça fixa en una orquestra, però vol anar a una altra, que és la seva orquestra desitjada, que té el nivell per accedir-hi i que alhora és un lloc on hi ha treballat moltes vegades, però dins la borsa no està com a plaça fixa, no? Uh-huh. Aleshores, ella ja ha intentat alguna vegada fer aquest pas d'anar a aquesta mateixa audició en el passat, i és l'audició que se li resisteix. És a dir, pot anar a altres i tot és bé, però en aquesta sempre li surrava, sempre es posa especialment nerviosa i tot plegat. Quan vam començar a analitzar una miqueta el cas de què et passa amb aquesta audició, què té de concret, si ja et coneixes la gent, et coneixes tothom qui treballa allà i estàs a gust, què passa aquí? I el que no se n'havia ella adonat, que a mi em va sorprendre, a vegades em sorprenen aquestes coses, de dir, com pot ser que sigui el més obvi i no te n'hagis adonat?

0: però això ens passa als psicòlegs, que a vegades doncs, des de fora es veu molt clar i des de dins,
1: Clar,
0: ostres, a
1: amiga, és
0: nosaltres
1: que
0: ens passa igualment.
1: jugues amb aquest avantatge
0: Sí,
1: de veure-ho
0: exacte.
1: des de fora.
0: I amb la desavantatge pròpia, que a nosaltres ens passa el mateix amb les nostres pròpies vides. I per tant, doncs això, en aquest cas, li deia, escolta, què passa en el moment que ja arribis a aquest objectiu final, quan això ja estigui assolit, què passa just després? I clar, la seva vida de cop i volta se n'adona que està en una altra ciutat diferent d'on ella viu i que, per tant, amb la seva filla d'11 anys, que està en una edat especialment complicada, que té problemes a l'escola, doncs la seva filla es queda a la ciutat on és ara, però no l'acompanyaria amb ella perquè el curs escolar ja ha començat. Per tant, es troba en una situació de que si guanya aquesta audició, que sempre més o menys va per aquesta època d'un cop el curs ja ha començat, deixa la seva filla penjada a la ciutat d'origen i no se la pot emportar amb ella, amb la qual tota la repercussió a nivell personal que tindria guanyar aquesta prova és, al final és iatrogènica, no? És guanyar una plaça per perdre una filla, com qui diu. Per tant, hem d'anar amb compte de que un cop tenim l'objectiu final, també que el que ve després d'aquest objectiu final,
1: Sí,
0: seguint amb
1: sí.
0: aquella línia, que l'allarguem i veiem què hi ha al darrere. I això ha de ser també coherent amb tot el procés, objectiu final i postobjectiu final, que tot això sí, tingui sentit i que sigui una cosa desitjada. Per tant, que aquesta coexistència d'objectius, el personal, el laboral, que conciliar impliqui repartir pes entre les meves diferents identitats i que entre elles es potenciïn, s'ajudin i no vagin un en detriment de l'altre.
1: Que sigui
0: Té
1: també
0: sentit?
1: sostenible, no? Jo crec que sí, que té molt de sentit tot això que
0: Sí,
1: dius.
0: completament. I tant que sí.
1: Molt
0: Bé, doncs partint d'aquí, ara que ja tenim aquesta base d'objectius sostenibles a llarg termini i amb un procés clar, m'agradaria proposar-vos una pràctica, que és una pràctica terapèutica.
1: Molt bé.
0: Qui ara mateix pugui tancar els ulls perquè no està conduint ni fent cap activitat de risc, meravellós. Qui estigui encara descansant i no s'hagi reincorporat, meravellós. I qui pugui permetre's aquest microespai de 30 segons a la feina, també, estupendo.
1: Nosaltres podem
0: A la...
1: fer-ho, Gisela? Podem tancar els ulls i aquestes coses,
0: Jo us com...
1: penses?
0: Us convido, home, i tant, en el vostre camp crec que és preciós, seria preciós si us poguéssiu ara regalar aquests 10 segons amb els ulls tancats.
1: Pau, tu
0: Ah.
1: no, eh? Tu no.
2: No, no, en Pau no, eh? Prohibit, eh?
0: Pau al volant, si us plau.
2: Sí.
0: Doncs la primera cosa que us demanaré, el primer pas seria connectar amb el vostre lloc de calma d'aquest estiu, és a dir, tornar d'algun moment on hagueu estat especialment en calma, pot ser aquella... Sol, pot ser aquest moment en un prat, pot ser mirant al mar, pot ser sobre el mar, si voleu. Aquell moment de calma del teu estiu que el recupereu, perquè aquest moment és clau per al llarg de l'any anar tornant a aquesta sensació de calma, de pau, que és una petita llavor que ens permet sentir que tenim la capacitat de poder fer moltes coses. El segon pas aquí seria sobretot, si no estàs conduint, tancar els ulls. Si no voleu tancar els ulls, doncs la mirada, si pot ser, baixa, cap al terra. I en aquí, que pugueu establir el vostre objectiu, aquest objectiu que hem dit de triar, amb resultat que tingui data, que no sigui un objectiu vull anar al gimnàs, sinó el dia que vagi al gimnàs, el primer dia que aniré al gimnàs, serà tal dia. I no el d'abans i no el de després. Establirem l'objectiu de procés amb les sensacions que vull anar sentint per cada zona d'aquesta fita, incloent pics d'estrès inevitables, incloent recaigudes, els dies que no aconseguiré apropar-me a l'objectiu, sinó que tiraré una miqueta més enrere de la línia, i també les redreçades, els moments on semblarà que em desvio, però torno a redreçar cap a aquest objectiu. No cal que sigui Disney, ha de ser realista i amb estats flexibles que ens retornin fàcilment al nostre centre, a la nostra línia. Un cop haguem dissenyat això, verifiquem que sigui coherent amb el nostre context, amb la nostra xarxa, amb la nostra vida actual. I si no ho és, dibuixem i redissenyem tantes vegades com sigui necessari per no perdre massa el focus i per no perdre tot el que ja hem aconseguit fins ara. Sí? Fem-ho bonic, fem-ho fàcil, fem-ho plaent. I un cop tinguem aquest recorregut, il·lumina el teu procés amb la llum del teu color preferit, com si fos un focus. Deixa que aquest focus il·lumini de forma incandescent per tenir una àncora lumínica del teu color preferit, perquè pot ajudar-te a reconnectar amb aquesta imatge de procés quan necessitis tornar al nord.

0: Gisela, déu-n'hi-do quin exercici que ens has plantejat. Esperem que els nostres oients n'hagin gaudit. I si no, escolteu, torneu, recupereu-lo, torneu amb més temps, aneu fent pauses quan necessiteu, i que això crec jo que va molt bé. Som els últims pràcticament 2 minuts i mig de programa, però acabem amb algunes pinzellades finals.
1: Doncs sí, si voleu, m'agradaria acabar aquí amb un tema de més pràctic, potser, d'aquests primers 15 dies, com enfocar-los, perquè un dels errors més freqüents a l'inici de curs és voler recuperar en 2 setmanes tot allò que hauríem d'haver fet durant l'estiu, i aquest accés inicial, em diuen l'efecte del pecador empenedit, acaba amb esgotament molt aviat, sí, i abandonament d'aquests propòsits ja a principis d'octubre. Per tant, algunes idees pràctiques. Us proposaria de començar amb una càrrega de treball sostenible, no amb la ideal, sinó la sostenible, més val un 70% que un 120%. Fer explícit el per a què, és a dir, el motiu connectat a aquest sentit personal del que hem anat parlant, no només una exigència externa, sinó per a què estic fent això, resistint també amb aquest per a què els mesos doncs, que seran més difícils, i alhora preveure recaigudes, això és extremadament important, saber que hi haurà alguna setmana dolenta, algun dia dolent, que recauré el meu jo antic, i abans que arribi doncs, podem normalitzar l'error, i així l'abandonament total mai s'acaba produint. Per tant, avui hem parlat de com començar, d'aquest 1 de setembre i d'aquí 15 dies potser parlarem de com d'altres coses. A mi m'agradaria parlar una miqueta de com oblidem, que té relació una miqueta amb el que hem anat parlant el dia d'avui, perquè a vegades oblidar és útil i perquè a vegades doncs, la memòria ens traeix just en el moment que més la necessitem. Sí? Però això serà d'aquí 15 dies. Avui m'agradaria que us quedéssim amb aquesta sensació de nous començaments, noves sinergies i nous objectius de procés i finalistes. Sobre un inici de curs que espero que us vagi molt bé. Ens retrobem aviat,
0: perfecte,
1: com música.
0: Gràcies, Gisela. I nosaltres que ens acomiadem també de tots vosaltres, oients, en aquesta edició d'1 de setembre de Tots els Matins del Món. Demà hi tornarem, Esther.
2: Doncs sí, amb les col·laboracions d'Eulàlia Febrer i la Maria José Anglès i la conversa que tindrem amb el pianista Néstor Calderé.
0: Perfecte, doncs us esperem demà a partir de les 8 aquí a Catalunya Música. Que tingueu molt bon dia.
2: Que acabeu de passar un bon dimarts i fins demà al punt de les 7. De les 8. Adéu-siau.
0: Adéu.
3: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
4: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a la Fàbrica Lliure, que és un espai de creació artística al barri de Gràcia de Barcelona. No ho és un teatre convencional, tampoc no és una sala de concerts, sinó que és un espai polivalent pensat perquè artistes i creadors hi puguin assajar, fer concerts de petit format o enregistraments. És com una mena de refugi per a la creació artística que va acollir el concert que us oferim avui, el concert que va gravar Catalunya Música el juliol del 2025 dins del marc del Festival Barcelona. I dins del festival el que sentirem és un concert del que s'anomena Bach domèstic. És un concepte de concert centrat en les obres de caràcter íntim de Johann Sebastian Bach, música de cambra o composicions

concebudes per a l'àmbit familiar. Música, en qualsevol cas, de la primera meitat del segle XVIII, que interpretaran el Farruin, Kristins Dottir, violí, Vladimir Waldham, violoncel, i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Són els tres intèrprets d'aquest concert que comencen interpretant la sonata. Per a violí continuen sol major, el número de catàleg 1021 de Johann Sebastian Bach.

El concert d'avui és ple de música de cambra de Johann Sebastian Bach i ara, de moment, hem sentit la sonata per a violí continu en sol major número de catàleg 1021, música que han interpretat el Farrún Kristinsdóttir, islandesa nascuda l'any 1985. És la violinista que hem sentit amb el violoncel·liste nascut a França l'any 1989 i afincat a Berlín, un dels músics de la sereníssima Vladimir Waldham. Finalment, el clavecinista és Halldór Bjarki Arnarsson, que és també islandès i nascut l'any 1992. Són els tres intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música, que continua amb una altra de les sonates de Bach. És la número de catàleg 1024, la sonata per a violí i continu en do menor.

Música fantàstica de Johann Sebastian Bach. Aquesta era la sonata per a violí i continu en do menor, el número de catàleg 1024, i la versió a càrrec dels tres músics que sentim avui i que van fer concert a la Fàbrica Lliure al barri de Gràcia, a Barcelona, el juliol del 2025, dins del marc del Festival Bachcelona. Aquests tres músics són el Farrun Kristín Dottir, violí, Vladimir Waldham, violoncel, i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Són els tres músics que ara se'n van fins a Karl Heinrich Graun. És el germà del violinista Johann Gottlieb Graun, que va ser professor del fill gran de Johann Sebastian Bach, de Wilhelm Friedemann. Johann Gottlieb Graun també va ser professor de František Benda. Doncs el seu germà és Karl Heinrich Graun. Era compositor, era tenor, i amb Johann Adolf Hasse és considerat el compositor d'òpera alemany més destacat del seu temps. De Karl Heinrich Graun, ara però en sentim música de cambra, música de petit format, música que s'interpreta en el que és el Bach domèstic dins del Festival Bachcelona. De Karl Heinrich Graun, la sonata per a violoncel en do major, que interpreten Vladimir Waldham, violoncel, i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí.

Música del compositor alemany, nascut el 1704 i que va morir el 1759, Karl Heinrich Graun, compositor, tenor, de quin hem sentit, la sonata per a violoncel en do major, la versió de Vladimir Waldhelm violoncel i Halldór Bjarki Arnarsson clavecí. Són dos dels intèrprets del concert d'avui, falta la violinista Elfarrún Kristinsdóttir, a qui ara sentirem amb els altres dos músics, perquè torna la música per a aquests tres instrumentistes. Ara de Georg Philipp Telemann, és el compositor amic personal de Johann Sebastian Bach. Bach és, de fet, el fil conductor d'aquest concert d'avui i, de fet, Telemann va ser el padrí de bateig d'un dels fills de Bach, de Carl Philipp Emanuel. I, a més, també va ser amic de Händel. Es veu que amb Händel Telemann i compartia el gust per la botànica i es veu també que Händel, des de Londres, li enviaia bulbs de tulipes. Doncs, de Telemann, ara us n'oferim la trio sonata en sol major que interpreten Elfarrún Kristinsdóttir, violí, Vladimir Waldhelm, violoncel i Halldór Bjarki Arnarsson, clavecí.

Música de Georg Philipp Telemann en aquest concert d'avui, un concert que forma part del Bach domèstic dins del Festival Bachcelona. Per tant, Johann Sebastian Bach, figura essencial del concert d'avui, que ha donat pas també a sentir la música de Carl Heinrich Graun i ara del bon amic de Bach, Georg Philipp Telemann. De Telemann hem sentit la trio sonata en sol major interpretada per Elfa Run, Kristin Stottir, violí, Vladimir Waldhauser, violoncel i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Així és com arribem a la recta final d'aquest concert. Encara s'hi enllaçaran dues obres de Johann Sebastian Bach. Primer, els quatre moviments de la tocata en mi menor, el número de catàleg 914, música per a clavecí, que interpretarà Haldor Bjarki Arnarsson. Doncs això s'enllaçarà amb la sonata per a violí i baix continu en mi menor, número de catàleg 1023. I després encara, a causa dels aplaudiments, això s'enllaçarà amb el que va ser l'ària fora de programa que van interpretar Elfa Run, Kristin Stottir, Vladimir Waldhauser i Haldor Bjarki Arnarsson per cloure el concert. És una ària que porta per títol «So oft ich meine Tobakspfeife», cada vegada que agafo la meva pipa. És l'ària número de catàleg 515, que sentirem en una transcripció per a violí i baix continu. Serà com s'acabarà aquest concert preciós d'avui, dedicat a la música de cambra del barroc, música de cambra de Graun, Telemann i, sobretot, Johann Sebastian Bach.

0: Aquest és el final del concert d'avui. Aquest últim fragment breu és l'ària fora de programa que van interpretar Elfa Run, Kristins Dottir, violí, Vladimir Waldhelm, violoncel i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Són els tres intèrprets que fora de programa van oferir So oft ich meine Tobaks Pfeife, cada vegada que agafo la meva pipa. Aquesta era la transcripció per a violí i baix continu d'aquesta ària número de catàleg 515 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit després que el concert s'hagués d'acabar amb la sonata per a violí continu en mi menor número de catàleg 1023 de Bach, i just abans s'hi ha enllaçat la tocata en mi menor, el número de catàleg 914, música per a clavecí sol, música de Bach, que ha interpretat Haldor Bjarki Arnarsson. És el clavecinista del concert islandès, nascut l'any 1992. Vladimir Waldhelm és el violoncel·lista, nascut a França l'any 1989, i Elfa Run Kristins Dottir és també islandesa. És la violinista nascuda l'any 1985. Són els tres intèrprets d'aquest concert d'avui, que ha començat amb dues de les sonates per a violí i continu de Bach, les números de catàleg 1021 i 1024. Després hem sentit una sonata per a violoncel de Karl Heinrich Graun i una trio sonata de Georg Philipp Telemann. Tot això és el contingut d'aquest concert que us hem ofert avui i que es va fer a la Fàbrica Lliure, a Barcelona, al barri de Gràcia, en aquest espai de creació artística, aquest espai polivalent que va acollir aquest concert que forma part del Bach domèstic. És un espai per a interpretar música íntima, música de cambra de Johann Sebastian Bach, i tot això dins del marc del Festival Bachcelona. El concert es va fer el juliol del 2025, el va gravar Catalunya Música i us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Música de Cambra de Ludwig van Beethoven, el septet en mi bemoll major, opus 20, que ara hi interpreten components de l'octet Mirtras.

0: L'adquisició nosaltres la fem a partir de seguiments, per donació, per compra. Mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.
1: Aquesta setmana, el Molt Personal sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant el ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda, amb Xavier Chavarría.
2: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Música. Crec, Pedro, que és la primera vegada que comencem temporada abans de l'1 de setembre, no?
2: Ostres.
1: Ara tu ets l'home calendari d'aquesta parella
2: radiofònica. Sí, però ara m'ha sortit amb això i la veritat és que no ho recordo. El que és veritat és que el primer programa d'aquesta temporada ha sigut el 31 d'agost, sí, sí. Però nosaltres, escolta'm, ja ens va bé perquè teníem moltes ganes de començar.
1: Moltes ganes de començar i d'escoltar música per a piano, que és el que va sonar el primer programa de la temporada.
2: Sí, exactament, sí, sí. I tot amb l'excusa, perquè en el fons era una excusa, tot plegat, per parlar d'una tonalitat que, per culpa de Beethoven, associem els herois.
1: I si dit de pas, una tonalitat no molt desenvolupada en el món del piano.
2: No, és veritat.
1: Però tot i així, el primer capítol, piano.
2: Sí.
1: En tot cas, el que Beethoven li dona aquesta associació, la vincula, no?, amb l'heroïcitat, amb la seva tercera sinfonia, quan Beethoven realment és el nostre heroi particular, no?
2: Totalment.
1: Absolutament. En tot cas, vam veure que, més enllà de les magnífiques sonates per a piano de Déu Nostre Senyor i algunes obres petites dels romàntics, com dèiem, la tonalitat de mi bemoll major, que és la protagonista d'aquesta setmana, no és molt freqüent, com dèiem fa un moment, a les obres per a piano sol.
2: No massa. I jo em pregunto, si és una tonalitat, com dèiem ahir, home, força bona pels instruments de vent, creus que la música de cambra escrita en si bemoll serà majoritàriament per aquests instruments?
1: Mira, el que podríem fer és començar el programa i ho esbrinem.
2: Som-hi.
1: Va, som-hi.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: I començarem ja amb dues obvietats. La primera és que, efectivament, no ens podem treure el piano del damunt en aquest programa. Sempre és present, omnipresent. Hauríem de canviar la sintonia i ficar una sintonia per a piano, directament.
1: Bueno, escolta'm, ja que la sintonia l'he fet jo...
0: La pots arranjar per a piano sol,
1: no? La puc arranjar per a piano i ja està. Mentre sigui meu...
0: Teu i no teu.
1: L'arranjament
0: és teu.
1: L'arranjament és 100% meu.
0: L'obra original, no.
1: És que hi ha moltes obres originals allà.
0: És veritat, però la principal, el Deep Purple, no?
1: No, perdona, la que sentim aquí, perquè després és un arranjament que dura molts minuts.
0: És veritat, sí. En tot cas, primer obvietat, piano omnipresent en aquest programa, i la segona és que el mateix Wolfgang Amadeus Mozart, que era un geni, això crec que no descobreixo
1: res. Això és la primera B, la primera obvietat B.
0: Exacte, però puc seguir, eh? Doncs que aquest gran geni que és Mozart va tenir en compte la tonalitat de mi bemoll major per compondre el seu quintet per a piano i instruments de vent.
1: Home, jo no sé si això és una obvietat, però el que està clar és que Mozart tenia molt clar quina era la tonalitat òptima per a la majoria d'instruments. I clar, en el cas dels vents, doncs és evident, no?
0: Exacte, com dèiem, i com podeu escoltar, aquest que sona és el quintet per a piano i instruments de vent, que és el 452 de Mozart, concretament l'inici del primer moviment. I és interessant això que el que diu el Pedro, de que Mozart era un gran expert en el coneixement dels instruments, perquè si ell utilitzava aquesta tonalitat per a aquesta formació, de ben segur que compositors posteriors se'n refiarien d'aquesta tria, no? I seguirien una mica els passos d'algú tan important com Mozart.
1: No. Tan important com Mozart, però imagina't si li seguirien compositors molt importants, eh? Però escolta'm, un moment, d'això en podem parlar després, perquè ara volem parlar una miqueta més en profunditat d'aquesta genial obra de Mozart.

0: Aquest quintet per a piano i vents, en mi bemoll major, és una obra de cambra que va compondre, com deia, Mozart. Va acabar d'escriure-la concretament el 30 de març de 1784 a Viena i es va estrenar molt poc després de ser escrita i el mateix compositor la considerava una de les seves millors obres fins aquell moment.
1: Fixa't tu.
0: Que dir això, vull dir, diguem una obra dolenta de Mozart.
1: Ja, però
0: no?
1: Que ell mateix digués,
0: ja, ja.
1: No?
0: Sí, sí. En tot cas, està escrita per una formació poc habitual en l'època, formada per piano, òbviament, no podia faltar el piano, oboè, clarinet, trompa i fagot, cosa que planteja el repte d'equilibrar, no, el so del teclat amb el dels instruments de vent, especialment tenint en compte que el piano de l'època no tenia la potència dels pianos de l'actualitat, els que coneixem nosaltres.
1: Exacte, exacte. Fixa't, des del punt de vista musical, l'obra destaca per la seva gran riquesa tímbrica i per la manera de com Mozart distribueix el material musical entre els diferents instruments. De fet, ell utilitza motius breus que es van passant d'un instrument a un altre, creant una varietat de colors i sonors, de colors sonors i combinacions. Ja, aquest tractament flexible doncs precisament ajuda a integrar, com no pot ser d'una manera, el piano, dins del conjunt, evitant una cosa molt important, evitant que domini excessivament el piano.
0: Clar, que quedi totalment integrat,
1: clar,
0: que és la gràcia al final, no?
1: Clar.
0: I sobretot en una formació cambrística que quedi com tot molt integrat.
1: Sí, perquè
0: per tant,
1: si no...
0: Clar, és que si no brilla una cosa al damunt de l'altra. Per tant, clar, no estem parlant d'un mini concert per a piano.
1: Exacte.
0: Clar, i instruments de vent, sinó que els instruments de la formació tots, podríem dir d'alguna manera, comparteixen protagonisme i estan ben integrats.
1: Una mica la idea que molts anys després tindria Brahms amb els seus concerts, tant per violí com de piano,
0: clar,
1: que ell volia integrar,
0: clar,
1: el solista amb
0: l'orquestra. Malgrat les dificultats... Sí, sí. Per exemple, el concert per a violí, no?
1: Exacte. No, no, i de fet, això és una mica més complicat que amb els quintets de corda, on el so, podríem dir que és més homogeni, no? Aquí, si tenim en compte, per exemple, que l'oboè i el fagot tenen doble llengüeta, que el clarinet llengüeta simple, que la trompa és un instrument de metall, combinat, a més, amb un instrument de corda percutida, doncs, clar, la combinació sonora és, podríem dir, curiosa, no? I malgrat tot Mozart, doncs, aconsegueix que hi hagi una certa uniformitat sonora.
0: És que Mozart, crec que no sorprèn a ningú dient que era un geni.
1: Quarta obvietat del dia.
0: Sí. Aquesta obra té tres moviments. El primer comença amb la introducció lenta que sentíem abans i que dona pas a un allegro en forma sonata. El tema principal apareix inicialment al piano i després el reprèn, el vent el reprèn. I al llarg del desenvolupament es transforma i modula a diferents tonalitats abans de tornar a la tonalitat principal. El segon el moviment és lent i té un caràcter líric i expressiu, el tema és introduït pels vents i, posteriorment, el piano pren protagonisme amb alguns passatges que exploren tonalitats allunyades abans de retornar, estem en el classicisme, de retornar a l'ambient inicial.
1: Exacte. I has dit que estem al classicisme, no?
0: Clar.
1: Acabes de dir això? Doncs fixa't, el tercer moviment

0: Evidentment, és un rondó.
1: No podia ser d'altra manera, clar.
0: Sí, sí, sí. Amb un tema recurrent, que alternem episodis doncs, contrastants, que abans ho deien fora d'antena, Mozart, fes-me un rondó, perquè és que...
1: Sense cap esforç.
0: Tenia tal imaginació sí, sí. i tal gràcia. Aquest moviment inclou també moments de brillantor virtuosística i una secció que recorda una cadència compartida entre els instruments abans de la conclusió final. I és que, en conjunt, doncs, l'obra destaca per la seva elegància formal la imaginació en el tractament dels timbres i l'equilibri entre els instruments, convertint-la en un exemple destacat justament del repertori clàssic per a aquesta formació.
1: De fet, és un exemple destacat no només pels músics i els estudiosos, sinó també, com dèiem abans, per compositors posteriors, i és que aquest quintet és considerat una de les obres més importants de la música de cambra de Mozart, que és dir molt, És dir molt. I va tenir una gran influència posterior, especialment en el quintet per a piano i vents de... Atenció, Ludwig van Beethoven, que segueix una estructura i una instrumentació molt similars.

0: Fixeu-vos, aquest és el primer moviment del Quintet per a piano i instruments de vent, opus 16 de Beethoven. Recordeu com començava el de Mozart? Amb un primer moviment largo que donava pas amb un allegro? Doncs en el cas de Beethoven, el primer moviment del quintet comença amb aquest grave que també dona pas amb un allegro.
1: A veure, la inspiració mozartiana és evident, sí. I en el cas de Beethoven l'obra també té tres moviments, el segon dels quals és un andante cantabile, i el tercer, com no pot ser d'altra manera, un rondo deliciós, com no pot ser d'altra manera quan el compon Beethoven.

0: Una meravella, eh? Una meravella, a més, aquesta tonalitat li dona aquest punt expansiu, alegre, brillant. En tot cas, ara està pensant, Pedro, potser els que ens estan escoltant des de casa poden pensar que els grans compositors només han escrit obres de cambra, per béns, en aquest cas, en aquesta tonalitat de mi bemoll major, però no és així.
1: No, no, ni molt menys, ni molt menys. Hi ha moltíssims quartets de corda, per exemple, escrits en mi bemoll major. Més enllà de Mozart i Beethoven, per exemple, compositors com Mendelssohn o Dvořák han compost quartets de corda en mi bemoll major, i fins i tot el gran compositor de quartets de corda del segle XX, Dmitri Shostakovich, va compondre el seu quartet número 9 precisament en mi bemoll. Escolteu.

0: t'acabis també aquests compositors, com passa amb Mozart o amb Beethoven, no? Que potser no coneixes aquesta obra en concret, però això està Shostakovich.
1: Saps que és ell.
0: És Shostakovich.
1: Absolutament.
0: Aquest misteri, aquesta part greu histriònica, no? De fer música, meravellós.
1: Total.
0: Va compondre aquest quartet l'any 1964 i va ser estrenat pel Beethoven Quartet a Moscou el 20 de novembre d'aquell mateix any. L'obra està dedicada a la seva tercera esposa, que era Irina Antonovna Shostakovich, amb qui s'havia casat el 62 i que treballava com a editora.
1: Abans de la versió definitiva, el compositor havia escrit un primer quartet que finalment va destruir amb un acte d'autocrítica, arribant a cremar el manuscrit.
0: Que malament això dels compositors.
1: M'agradaria haver-lo vist, eh? Aquest fet no era únic, en la seva trajectòria, perquè ell explicava que ja havia fet una cosa semblant anys enrere. Després d'aquest episodi, Shostakovich va treballar durant 3 anys amb una segona versió de l'obra, que va acabar el 28 de maig del 64. De fet, segons el violinista Dmitri Tsiganov, membre del Beethoven Quartet, el compositor havia comentat que la primera versió estava basada en temes de la seva infància i era completament diferent de la que finalment es va estrenar.
0: El quartet està format per 5 moviments que s'interpreten sense interrupció, creant una estructura totalment contínua. Comença amb un moderato con moto, seguit d'un adagio, un allegretto, un segon adagio i acaba amb un allegro.
1: Sí, de fet, en tot cas, Albert, avui que estem dedicant el programa a la música de cambra, ja hem parlat de quintets, de quartets... Home, crec que hi ha un hit amagat amb una obra de cambra de Beethoven que precisament està en mi bemoll.
0: És veritat, però clar, no és ni un quartet ni un quintet.
1: No, ni un quartet, ni un quintet, no. Ni un trio.
0: Tampoc.
1: De fet,
0: tampoc.
1: Hi ha uns quants instruments.

0: i ja estem despistant de nou perquè hem dit que Beethoven tenia un gran hit, ben té molts, però ens referíem a un en concret, malgrat jo crec que la majoria d'oients no els deus en aquest primer moviment.
1: Sí, sí, tens raó. Però una mica de paciència. En primer lloc, hem de dir que no és un quartet ni un quintet, però, escolta'm, quants instruments estan sonant?
0: A veure, deixa'm escoltar atentament, que faré números. I comptaré, a veure. Sento un clarinet, clarament. També una trompa. Un fagot, m'ha semblat sentir. Violí, sense cap mena de dubte. Viola. Violoncel. I hi ha corda també més greu, per tant, un contrabaix.
1: Escolta'm. Però quina oïda més fina i quina vista més bona per llegir el guió.
0: Guió? Quin guió? Quin guió? Si se sent perfectament.
1: Bé, en tot cas, deixem-ho estar. En tot cas, aquí, pel teu gust, ja no tenim piano.
0: Estàs bé, Pedro?
1: Sí.
0: Ho portes bé?
1: Em trobo molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: I és que, com ha dit l'Albert, aquesta obra és per la formació d'un septet.
0: Exacte.
1: És a dir, set instruments que combinen, doncs, això, el vent i les cordes.
0: Es tracta del septet en mi bemoll major opus 20 de Ludwig van Beethoven, compost entre el 1799 i l'any 1800, i estrenat el 2 d'abril de 1800 a Viena, en el mateix concert en què també es va presentar la primera sinfonia. Va tenir un èxit immediat i es va convertir en una de les obres més populars de Beethoven durant la seva vida, fins al punt que el compositor, amb els anys, es va mostrar una mica molest per aquesta enorme popularitat, ja que considerava que eclipsava altres obres que per ell eren molt més ambicioses.
1: Això passa sovint.

0: Sovint, eh? Li va passar Pol Ducà, per exemple.
1: O a Ravel, amb el bolero.
0: I a Ravel, amb sí. el bolero, no? Que dius, escolta'm, bueno... En tot cas, com dèiem, el septet està escrit per una formació mixta, formada per clarinet, fagot, trompa, violí, viola, violoncel i contrabaix. Una combinació poc habitual que barreja característiques de la música de cambra amb elements propis de la serenata i el divertiment. De fet, l'obra presenta un caràcter lleuger i amable en molts moments, amb una clara influència de la música de Haydn i Mozart, però també mostra doncs, trets propis de l'estil emergent de Beethoven.
1: L'obra té 6 moviments i té una durada aproximada de 40 minuts. El primer moviment comença amb una introducció lenta que dona pas a un allegro en forma de sonata. El segon és un adagio de caràcter més líric, amb el protagonisme, en aquest cas, destacat del clarinet. El tercer és un tempo de minueto, seguit d'un quart moviment amb variacions sobre un tema senzill. El cinquè moviment és un scherzo viu i enèrgic i l'obra conclou amb un allegro final de caràcter brillant i desenfadat.
0: D'acord, però entremig de tot això que ens acabes d'explicar...
1: Hi ha un hit, no?
0: On està? Clar. On està aquesta obra tan coneguda?
1: El trobaríem al tercer moviment, un minuet que es va fer molt famós entre els nens, jo diria que de la teva edat, Pedro.
0: De la meva edat?
1: Sí, sí, que veien la tele ja en blanc i negre, perquè va formar part de la banda...
0: Perdona, jo això ho vaig veure en colors.
1: Val.
0: Bueno, ara no t'ho podria ser. Ara no t'ho podria assegurar.
1: En tot cas, era
0: igual,
1: la banda sonora d'una sèrie de dibuixos animats que era molt famosa, escolteu.

0: Home, com a mínim, els boomers com jo segur que ens trasllada la nostra infantesa.
1: Jo em pregunto, quanta gent deu haver-hi ara mateix a casa cantant? Perquè, clar,
0: i cantant, perdona,
1: en castellà.
0: En castellà. Sí, sí. A cantar en castellà, Era ser una vez un planeta triste y oscuro.
1: Exacte.
0: I la luz al nacer... Espera, me la sé tot.
1: La saps tot. I només al principi. Sigui com sigui, la música és deliciosa, és una meravella.
0: Oh, tant, home,
1: és
0: fantàstica. Clar. Que, escolta'm, agafar Beethoven com a banda sonora...
1: És arriscar-se poc. És anar segur. Sí, aquest septet reflecteix una etapa inicial del Beethoven en què encara està fortament influït pels models clàssics,
0: clar,
1: però ja mostra la seva capacitat per expandir les formes i jugar amb els contrastos. La seva gran popularitat va fer que se'n fessin nombroses transcripcions i arranjaments, incloent-hi versions per altres formacions, fet que va contribuir a la seva difusió arreu d'Europa. En conjunt és una obra clau per entendre la transició entre el classicisme i el primer estil personal de Beethoven.
0: Doncs escolta, Albert, ni que sigui com a homenatge als boomers, el podríem escoltar sense l'audició, no?
1: Sense cap mena de dubte, senyor boomer, anem-hi.
2: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
1: I així arribem a l'audició i que per petició exclusiva del boomer del Pedro escoltarem el septet en mi bemoll major, opus 20 de Ludwig van Beethoven.
0: Bé, escoltarem els últims moviments, perquè tot és impossible.
1: Absolutament. Escoltem-lo, doncs, en la versió dels solistes de l'orquestra Tonhalle de Zurich, un enregistrament del segell Arte Nova Clàssics de Sony de l'any 2004.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Acabem d'escoltar el septet amb mi bemoll major opus 20 de Beethoven a la versió dels solistes de l'orquestra Ton Halle de Zurich, i amb ells ens acomiadem fins al proper programa, que òbviament serà demà a la una del migdia aquí, a Catalunya Música.
2: Recordeu que podeu recuperar tots els programes al nostre web, catmusica.cat/homesclàssics.
1: Pau Blasi, el control tècnic, Roca Cardús a la producció, gràcies i fins demà.
2: Adéu-adéu.
1: Adéu-adéu.
0: La sobretaula. Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda amb Pilar Sobirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics.

0: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, Viatge Humà o Algorítmic? L'algoritme tria amb Viatge, l'humà amb Identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
0: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb Identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.
0: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimarts, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Rosa Montal Mates, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Avui la nostra convidada ens explicarà quines són les dues habilitats principals que ha de tenir una bibliotecària per fer bé la seva feina. Comencem.
2: Hola, sóc Rosa Montal Mates. Soc la cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya i bé, us presentaré les meves preferències musicals. El dimarts la llista ens porta primer a Frederic Mompou, cançó i dansa, per diverses raons. Primer perquè en els estudis de piano hi havia molt pocs compositors catalans. Jo sé que ara ha canviat molt i bastant, eh? Però en aquella època era Granados i Albéniz. I quan em va tocar Mompou, jo és que em vaig quedar una mica així, com a quadro. I em va agradar Mompou. I més endavant, en la secció de música, vaig tenir l'oportunitat de conèixer la vídua de Frederic Mompou. I aquí va entrar un altre tipus de tracte i, a més, el primer any, crec que vaig entrar, o el segon, ja van fer una exposició amb objectes d'ells i els anava a buscar a casa seva amb el taxi, els portava a la biblioteca. I bé, Mompou és un compositor dels que en soc bastant fan. A més, és un dels més internacionals que tenim perquè rebem moltíssimes consultes a la biblioteca sobre Mompou.

0: molt personal. Músiques per viure.
1: Carme Bravo, quan va venir a la secció de música, la imatge que donava era d'una persona molt enèrgica i vital. Sempre rient i així. I va connectar molt bé amb la cap de la secció de música d'aquells anys, que era Joana Crespi, que anaven per allà, eh? Vull dir, eren persones dedicades a la feina que feien, entusiastes, i llavors venia moltes vegades, inclús, i quedaven per dinar i així. I ens convidava a algun acte que anàvem i tenia detalls d'aquells. Alguna vegada havia vingut i ens havia portat un número de loteria. Vinga, va, que no sé. I també recordo cap al final, que el 2005, la Joana es va posar malalta, jo també, que és que em va trucar a casa i tot i em va deixar un missatge tan bonic. La pega és que el meu fill o filla el va esborrar, però era emocionant, o sigui, em vaig emocionar de sentir aquell missatge per una persona com ella, acostumada a tractar a gent d'un altre nivell. Continuem la llista de dimarts amb una peça de bossa nova, que sempre m'ha agradat el bossa nova, però, o sigui, quan era adolescent, no sé d'on em va venir, segurament a casa n'hi havia, perquè hi havia molta música ballable i d'orquestres així llatinoamericanes, no? I cugats. I llavors, aquest és un dos discos que són en viu, que es van interpretar en a la Fossa, d'en Vinícius de Moraes, en Toquinho i la Maria Creusa. És que està molt bé, és un tipus de música que estiguis atabalat o no, l'escoltes i et tranquil·litza.

0: Aquesta setmana sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
1: Jo estava a la llibreria, vaig pensar que igual no podria entrar una altra vegada, una segona oportunitat. I a més és que la segona vegada s'hi va presentar el doble de gent. Vaig pensar, si no has entrat a la primera ja, a la segona tampoc. Però jo em volia quedar a la llibreria, la veritat, sigui dit, perquè és una feina apassionant. I el meu pare havia estudiat impressor. Ell sempre deia, jo sóc impressor, tot i que no va poder estar a l'impremta perquè hi havia els meus oncles. Però era una persona amb molt de saber fer, no? I amb curiositat per conèixer les coses. Se llegia tots els diaris per veure què deia cada diari, no? Per estar al dia. Coneixia, era en el poble i sabia el que estava passant a Barcelona. Vull dir, una persona com molt interessant, culta i qui podies parlar de tot tipus de temes. I clar, llavors què passaven allà? Doncs que a la llibreria hi havia unes xerrades amb gent que venien, però estiuejants. Per exemple, venia en Josep Maria Cadena del periòdico, el recordo, que hores allà es passaven. O també venia el grafòleg de La Vanguardia. El grafòleg també ens va fer algun dibuix per la botiga. O l'enquadernador en Gómez Herrera també estiuejava molt grat i també venien a la botiga també a xerrar. Vull dir que era un lloc d'intercanvi d'idees i pensaments i era apassionant i a mi m'agradava molt. I això de que et vinguin a buscar un llibre i recomana-me'l també era com un repte cada vegada, no? Clar, a darrere meu hi ha tres germans. Si jo em quedava ja a la botiga... I sempre m'havia agradat lo de les biblioteques. I ho vam començar a mirar i sé que ho havíem parlat a casa i em van dir, t'agradaria? I dic, sí. Jo, però això ja està, eh? Vull dir, vull fer biblioteconomia. I la veritat estic molt contenta de la biblioteconomia que vaig fer, perquè era molt humanística. O sigui, era la història del llibre, paleografia, història del llibre infantil, la catalogació... Sé que en aquests moments jo no faria biblioteconomia perquè és que ja no es diu ni així, es diu Facultat d'Informació i Audiovisuals. I tot és gestió, és com molt impersonal i jo sóc molt de lletres. La llista de dimarts continua amb la de Gieto de la cinquena sinfonia de Mahler. Perquè en aquella època jo començo a anar al cineclub de Malgrat. I aquesta pel·lícula la vaig veure allà i me va... O sigui, de la pel·lícula quasi no me'n recordo. Em va agradar, però no me va emocionar. En canvi, de la música em vaig quedar prendada. I llavors, sempre que l'escolto me'n recordo de la pel·lícula i a partir d'aquí vaig conèixer Mahler i me vaig escoltar totes les sinfonies. Doncs sentim la de Gieto de la cinquena sinfonia de Gustav Mahler.

0: molt personal. Músiques per paladejar.
1: Crec que una bona bibliotecària, i continuo parlant de bibliotecària perquè és que m'agrada, ja no em vaig ni passar a documentalista, ja quasi, però crec que ha de tenir molt sentit comú. O sigui, el primer és sentit comú, perquè a vegades et pregunten i no t'estan preguntant exactament allò, és que volen una altra cosa però no acaben de situar-ho. Llavors has de tenir prou sentit comú o prou mires per entendre ben bé què t'estan demanant. I la segona, la curiositat. Vull dir, és molt habitual que vas trobant fils i si no els estires et quedes amb la meitat. I no només et quedes tu amb la meitat, sinó que aportes la meitat de la informació o deixes de donar a conèixer una sèrie de dades que poden ser importants per a algun investigador o especialista. Llavors, jo crec que sentit comú i la curiositat ben entesa és el millor. Aquesta curiositat després la pots aplicar perquè cada dos per tres ens estan fent canviar de formats i sistemes informàtics i aquesta curiositat també fa posar-te al dia, anar canviant, trobar els avantatges aquí i allà. Acabem la llista amb La petxina, de Maria del Mar Bonet, que és una cançó, bueno, va acompanyada per Lautaro Rosas i amb text de Maria Antònia Oliver. És una cançó molt breu que està en el LP el Jardí Tancat, que m'agrada moltíssim aquest disc i vaig tenir dubtes de si el Pi de Formentor o La petxina. També hi ha una altra cançó que m'agrada molt d'ella, que està en un disc amb en Quico Pi de la Serra, que es diu Petita Festa, que són les tres cançons que m'agrada molt. Era l'època també de la cançó, en Lluís Llach sonava molt, la Maria del Mar Bonet.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Muntal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Catalunya Música.
1: Benvinguts, ben trobats a una nova edició dels Sincronies de Catalunya Música, aquest programa que us acompanya cada dia en aquesta hora amb la veu d'aquest qui us parla, Xavier Echevarria, i que us proposa explorar el repertori, la creació musical en un any concret. El que fem és contextualitzar totes aquestes obres que us proposem escoltar en el marc històric, social, polític, científic, literari, artístic i el que faci falta. I això és el que farem a continuació,

Aquest any 1853, en què Giuseppe Verdi estava plenament actiu, és un dels més crus pel que fa a la repressió de l'imperi austríac sobre els territoris del que és actualment el nord de l'estat d'Itàlia. La Llombardia, el Piemont, el Vèneto, la Padània, tots aquells territoris eren propietat de l'imperi austríac. Doncs bé, la repressió era tan dura que un personatge que probablement us sonarà, el governador austríac Josef Radetzky, sí, sí, el senyor que va ser el dedicatari de la famosa marxa Radetzky de Johann Strauss, pare. Radetzky tenia 86 anys aleshores i era governador austríac després d'haver tingut una carrera militar formidable. Doncs aquest senyor reprimeix els dissidents i els revolucionaris italians que es volen treure de sobre l'imperi austríac i els fa penjar els herois, els màrtirs de Belfiore, com els coneixen a Itàlia. Tito Esperi, Carlo Montanari, Bartolomeo Grazioli són penjats a la plaça pública el dia 3 de març de 1853. De fet, el 19 de març també fa penjar a Pietro Frattini i ja n'havia fet penjar una pila més, que evidentment no pertoquen en aquest any. Penseu que el governador Radetzky, quan té 88 anys, el 4 de juliol de 1855, encara fa penjar un altre dels màrtirs i dels herois italians que lluiten per l'alliberament de la seva terra de l'imperi austríac, Pietro Fortunato Calvi. Déu-n'hi-do, aquest Radetzky.

Ara marxem cap als Estats Units. De fet, el polític demòcrata Franklin Pierce pren possessió del càrrec de president dels Estats Units a la ciutat de Washington. Això passa el dia 4 de març de 1853. El 28 de març, a París, s'estableix formalment la Comuna de París, que domina breument la ciutat, durant 2 mesos, fins al 28 de maig. Una curiositat referida al nostre país i a la ciutat de Barcelona, el dia 23 d'abril, Sant Jordi, es funda l'Orfeón Barcelonès, el primer orfeó de la península, el primer orfeó que es funda i que s'engega a l'estat espanyol. El 14 de juliol d'aquell 1853 s'inaugura l'Exposició Universal de Nova York. El president que acaba de prendre possessió del càrrec, Franklin Pierce, inaugura l'exposició de la indústria de totes les nacions i ho fa al Crystal Palace de Nova York, que actualment és la seu del Bryant Park. 4 d'octubre de 1853, l'Imperi Otomà declara la guerra a l'Imperi Rus i s'inicia la coneguda com a Guerra de Crimea, després de diversos desacords, inclosa l'ocupació russa dels principats del Danubi, que estaven controlats pels otomans. De fet, el 16 d'octubre entren en aquesta Guerra de Crimea diversos països europeus, una aliança entre l'Imperi Britànic, el Segon Imperi Francès, l'Imperi Otomà i el Regne de Sardenya, que ataquen l'Imperi Rus. Aquesta Guerra de Crimea durarà fins al 30 de març de 1856, durant gairebé 3 anys, i acaba guanyant aquesta aliança que pateix, tot i això, 250.000 baixes, mentre que l'Imperi Rus pateix 450.000 morts. Més fets relacionats en aquesta ocasió amb aquest colonialisme ferotge que estava exercint no només Europa, sinó ja també als Estats Units, 1853. Fixeu-vos, el 9 de juliol, el comodor Matthew Perry i 4 vaixells de l'armada nord-americana arriben al Japó per obligar aquest imperi a obrir-se al comerç americà i a posar fi a la seva política d'aïllament. Això passa el 1853. Representants de l'imperi nipó signen un tractat comercial

obligadament, òbviament, amb representants del govern dels Estats Units. El 24 de setembre, França annexiona Nova Caledònia, la converteix en una de les seves colònies. Fins a l'actualitat, fixeu-vos que ara mateix estan lluitant per la seva independència. I el 2 d'octubre de 1853 s'estableix una llei a Àustria, a l'imperi austríac, que prohibeix als jueus posseir terres. Fixeu-vos, 1853, les coses ja anaven maldades a Centre Europa pels jueus.

I ara us parlem de diversos esdeveniments de ciència i tecnologia d'aquell 1853. El dia 27 de gener, el vaixell balaner nord-americà Levant, capitanejat per Mercator Cooper, fa el primer desembarcament conegut, del qual se'n té constància i documentació, a l'Antàrtida continental, a Oates Coast, a la Terra de Victòria, la primera vegada que l'ésser humà trepitja l'Antàrtida. El 7 d'abril d'aquell any, la reina Victòria li demana al seu metge John Snow que li administri cloroform durant el part del seu vuitè fill, un fill que s'acaba dient Leopold. I aquest esdeveniment, que sembla anecdòtic i una curiositat que no té cap importància, doncs acaba comportant una acceptació generalitzada a tota la població, especialment anglesa, molt més àmplia, de l'anestèsia obstètrica. Gràcies, fixeu-vos, a la reina Victòria, que accepta que li posin cloroform durant el part del seu vuitè fill. 14 de maig de 1853, Gail Borden, topògrafa, editora de diaris, inventora, patenta el seu procés per a fer, atenció, llet condensada. Això passa el 14 de maig de 1853. I a París, el químic i acadèmic alsacià Charles Frederic Gerhardt sintetitza per primera vegada un producte, una medicació, un medicament que seguríssim que us sonarà. L'aspirina, efectivament, neix el 1853 de la mà d'aquest químic i acadèmic alsacià. Charles Gerhardt. A Suïssa, per cert, es crea també l'empresa de rellotges Tissot.

I el 24 de juny, el dia de Sant Joan d'aquest any, el president dels Estats Units, Franklin Pierce, ja ha sortit en diverses ocasions en aquest resum d'esdeveniments del 1853, doncs Franklin Pierce signa la compra de Gadsden, per la qual Estats Units adquireix a Mèxic 30.000 milles quadrades, que equivalen a uns 77.000 quilòmetres quadrats, els compra a Mèxic per 10 milions de dòlars. Aquest territori, que es compra el 1853, no és altra cosa que el sud de l'estat d'Arizona i el sud de l'estat de Nou Mèxic actuals. Són comprats per 10 milions de dòlars. El 21 de juliol, la legislació de l'estat de Nova York reserva més de 750 acres de terreny a l'illa de Manhattan, on s'acabarà creant Central Park, aquest monumental i mastodòntic parc que hi ha al centre de Nova York, el pulmó, podríem dir, verd de la ciutat. 15 de setembre, Antoinette Blackwell es converteix en la primera dona nord-americana nomenada ministra del govern dels Estats Units. I el dia 24 de setembre, Cornelius Vanderbilt, un poderós magnat, un multimilionari nord-americà, dona la volta al món a bord del seu iot privat, el North Star. Déu-n'hi-do, els americans ja es començaven a fer notar. Actualment, a la ciutat de Nova York hi ha un gratacels descomunal, visitable per cert, que porta el seu nom, Cornelius Vanderbilt. És el cèlebre gratacels Vanderbilt.

I aquesta música que estem escoltant de fons és obra d'una de les grans compositores d'aquest moment, una extraordinària pianista i que en aquest moment estava passant per una època crucial en la seva biografia. Ens referim a Clara Wieck, l'esposa de Robert Schumann, aquesta eminent pianista que aleshores, el 1853, tenia 34 anys. És en aquest any en què compon aquestes petites joies per a piano que us proposem escoltar a continuació, les tres romances opus 21. Duren juntes encara no 10 minuts i us les proposem escoltar interpretades pel pianista Joseph Debenhuber.

0: Quina petita meravella, quina música més romàntica, Salonier, si ho voleu, però plena, prenyada d'emoció, de sentiment i de les vivències que estava passant aquest any 1853 la seva autora, la compositora Clara Wieck, Clara Schumann, de casada, perquè era l'esposa del compositor Robert Schumann. Hem sentit les tres romances per a piano que daten d'aquest any, és el seu opus 21, i les hem sentit interpretades pel pianista Josef Devenhuber.
1: A Catalunya Música, sincronies.
0: I ara arriba el torn de la música simfònica i de la música d'un compositor francès que aquell any 1853, atenció, tenia només 18 anys i ja va fer la seva primera sinfonia, la sinfonia en mi bemoll major, opus 2. Aquest compositor no és altre que Camille Saint-Saëns.

Estem sentint fragments de la sinfonia número 1 en mi bemoll major, l'opus 2 de Camí Saint-Saëns, composta el 1853. Atenció, perquè Saint-Saëns havia nascut el 9 d'octubre de 1835. Per tant, encara no havia fet ni 18 anys quan va començar a escriure aquesta obra, una obra que va ser dedicada al director d'orquestra François Zegers, que va ser qui la va dirigir en la seva estrena. Una obra acabada entre juny i juliol de 1853. De les 5 sinfonies que va compondre Camí Saint-Saëns, aquesta va ser cronològicament la segona, quan el compositor tenia, encara no, 18 anys. Durant els 3 anys que van separar el primer experiment simfònic, la primera sinfonia en la major d'aquesta que estem sentint, de la seva successora, la número 1, es va fer molt amic íntim pràcticament, d'un compositor del qual ja vam escoltar un tastet de la seva música en el capítol d'ahir, el compositor francès Charles Gounod, que tenia 35 anys en aquell moment, i fixeu-vos el que va escriure Saint-Saëns quan el va conèixer. Gounod va tenir la modèstia de fer d'aquell aprenent que encara era jo el confident dels seus més íntims pensaments artístics i d'omplir la meva ignorància dels seus coneixements. Discutia totes les coses amb mi, de tu a tu, i així va ser com em vaig convertir, si no en el seu alumne, almenys en el seu deixeble, i vaig poder desenvolupar-me a la seva ombra, o més ben dit, a la seva llum. Són paraules de Camí Saint-Saëns que en aquell moment encara no havia fet 18 anys, parlant del seu mestre Charles Gounod.

L'estrena d'aquesta simfonia número 1, que insistim és la segona que va compondre, la primera senzillament no porta número 1, ni està en el catàleg de Saint-Saëns, doncs es va celebrar el dia 18 de desembre de 1853, d'aquest mateix any, en un concert de la Societat Santa Cecília de París. La va dirigir François Zegers, el dedicatari. Però en aquella interpretació no es va dir el nom de l'autor. Fixeu-vos quina curiositat. Era com un enigma, una cosa força habitual en aquella època. Tocar una obra sense dir qui era l'autor. Això sí, el director, François Zegers, va suggerir que l'havia escrit un compositor alemany, potser per justificar les grans dimensions de l'orquestra, que és realment una orquestra molt nodrida, ja ho sentireu. Diuen que Héctor Berlioz i

Charles Gounod van discutir durant un assaig els mèrits d'aquesta sinfonia sense sospitar que l'adolescent que es trobava a poca distància d'ells era el compositor, era Camille Saint-Saëns. L'èxit de l'estrena va ser sonat. Gounod i Berlioz van assistir al concert d'estrena. Saint-Saëns estava encantat d'escoltar a Gounod i a Berlioz parlar de la seva obra amb aquell entusiasme i també de rebre els elogis del primer en una breu carta quan el veritable autor d'aquesta sinfonia va ser revelat. Quan va saber que Saint-Saëns era el compositor d'aquella obra, Gounod li va dir que amb aquesta obra havia contret l'obligació de convertir-se en un gran mestre. Aquesta sinfonia que estem sentint de fons i que ara sentirem sencera, mitjoreta, dura, té quatre moviments: adagio, allegro en mi bemoll major, una marxa scherzo, allegro scherzando, un adagio i un finale allegro maestoso. Una sinfonia que mostra la maduresa sorprenent per l'edat que tenia l'autor, que, insistim, tenia 17 anys, es va estrenar quan ja en tenia 18. La seva primera temptativa simfònica havia estat totalment clàssica, però aquesta composició, aquesta sinfonia, és plenament romàntica, ja ho sentireu. L'evolució és ben evident tant pel que fa a l'estructura de l'obra com en el seu color orquestral. La diferència més evident amb la seva predecessora, amb aquella mena d'experiment que va escriure 3 anys enrere i que no té número de catàleg, és que utilitza una orquestra molt més gran i nodrida, probablement en resposta a l'èmfasi de Charles Gounod en el color orquestral, una cosa que havia après del gran mestre francès. A partir dels esborranys d'aquesta sinfonia, sembla molt probable que Saint-Saëns escrivís primer el finale, aquest quart moviment que estem sentint de fons, i és aquí on l'orquestra arriba a la seva plenitud, perquè inclou 4 trompes, 3 trombons, 2 saxofons, un instrument que gairebé no havia utilitzat ningú abans, però també una nodrida secció de percussió i 4 arpes. Atenció, tot i que les 4 toquen exactament les mateixes notes. Això és força curiós, devia voler que se sentissin i va fer que les 4 arpes toquessin la mateixa partitura. Els 3 primers moviments constitueixen, ja ho veureu, una mena de preparació, un crescendo gradual cap al finale allegro maestoso. Doncs ara la sentirem, aquesta sinfonia número 1, sinfonia en mi bemoll major, opus 2, de Camille Saint-Saëns. La versió que us proposem és la que dirigeix Liahu Inbal al capdavant de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt, un enregistrament pel segell Pentaton. Aquesta és la sinfonia que Saint-Saëns va compondre quan tenia 17 anys i que es va estrenar quan en tenia 18 l'any 1853. Sentim-la.

0: Què us ha semblat? Una simfonia composta per Camí Sensets quan tenia 17 anys. Es va estrenar quan en tenia 18 ja, perquè ell havia nascut el 9 d'octubre de 1835. Tenia, per tant, ja 18 anys quan es va estrenar aquesta obra a la Societat de Santa Cecília de París el dia 18 de desembre de 1853. La va dirigir François Segers, que és el dedicatari d'aquesta simfonia. 4 moviments, adagio allegro, marcia scherzo, adagio i finale allegro maestoso. I aquí l'hem sentit en la interpretació de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Frankfurt dirigida per Eliahu Inbal. Aquesta va ser la primera obra simfònica catalogada de Camí Saint-Saëns, escrita amb només 17 anys.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest segon capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicada a l'any 1853. Avui hem sentit música de Clara Wieck, de Camí Saint-Saëns, i demà, atenció, li dedicarem tota la nostra atenció a Giuseppe Verdi i a una de les seves grans creacions en aquest any 1853, l'òpera La Traviata, que es va estrenar al Teatre La Fenice de Venècia el mes de març de 1853, i demà n'escoltarem una selecció del segon acte, perquè el primer acte ja el vam escoltar en els capítols que li vam dedicar la temporada passada en aquest any 1853. Serà tota una descoberta, perquè també us explicarem qüestions biogràfiques molt importants, transcendentals, podríem dir, en la biografia del compositor, de Giuseppe Verdi. Demà a la mateixa hora de sempre, aquí a la Sintonia de Catalunya Música, amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimarts. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.

0: Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
2: Bona tarda. El trio que sentirem avui el liderava el pianista Bobby Timmons la dècada dels 60. Timmons va deixar les bandes del bateria Art Blakey i del saxofonista Cannonball Adderley, amb les quals havia tocat la dècada anterior, per consagrar-se a treballar amb aquesta formació una música en la qual hi combinava el hard bop, el gospel, el blues i els espirituals negres.

Moonin, original del pianista Bobby Timmons, és un dels temes de l'àlbum amb el qual va debutar el 1960 com a líder. El baixista

El trompetista Blue Mitchell s'afegia al trio de Bobby Timmons per cantar aquest original del pianista El Soul Time, un tema d'Aires Bob que posava més nom a l'àlbum que Timmons va presentar l'any 60. Seguim a Nova York per sentir Bobby Timmons en directe al Village Vanguard, en aquest cas en trio amb Ron Carter i Albert Heath.

Sotaire, tema original de Bobby Timmons en aquesta energètica gravació en directe al Village Vanguard novaiorquès l'any 61. Sense perdre el seu groove característic, Timmons converteix en balada l'espiritual Sometimes I Feel Like a Motherless Child en aquesta altra gravació del 63.

Bobby Timmons equilibrant l'esperit de la balada jazzística i el del blues en aquesta versió de l'espiritual Sometimes I Feel Like a Motherless Child, i al costat de dos dels grans noms de l'època, el baixista Ron Carter i el bateria Connie Kay. I parlant de balades, us deixo amb aquesta altra per tancar, el Someone to Watch Over Me dels germans Gershwin. Timmons la toca en trio amb el baixista Kitty Betts i el bateria Albert Heath, i s'atreveix a més a fer-hi un petit solo amb el vibràfon. A les 11 més música aquí al nostre club. Fins després.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui entrarem al món de la creació contemporània amb dues estrenes de dos joves compositors seleccionats pels Rocher Young Commission 2023-25 del Seminari de Compositors de l'Acadèmia del Festival de Lucerna, un campus, un laboratori de música del futur que va fundar Pierre Boulez el 2004 i que prepara instrumentistes, directors i compositors. Pel que fa als dos joves compositors que ens acompanyen, un d'ells és el català Guillem Palomar i l'altre l'alemany Jakob Rapp. De tots dos podrem sentir obres orquestrals, Tessera del primer i Malo del segon. El guardó els ha permès treballar durant dos anys amb els dos compositors que des del 2016 han dirigit el seminari, el prestigiós Wolfgang Riem, que va morir el 2024, i Dieter Amann, de qui al final del concert també sentirem una obra, en aquest cas per viola i orquestra. Ens acompanyaran l'Orquestra Contemporània del Festival de Lucerna, la solista Tabea Zimmermann i tres joves directors del programa de direcció contemporània, un director per cada obra. El concert, que forma part del Festival de Lucerna, el van registrar la ràdio suïssa de parla alemanya l'agost del 2025 a l'Auditori KKL de Lucerna. Nosaltres el podrem sentir gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El primer premiat, Guillem Palomar, viu a Berlín, on va estudiar amb Jörg Wittmann, el compositor i clarinetista que ha succeït Wolfgang Riem en la direcció de l'Acadèmia. El títol de la seva obra, Tessera, fa referència a les petites pedres que formen un mosaic. En clau metafòrica, indica el mètode compositiu de l'obra. En un mosaic, cada peça té una textura, un color i una identitat pròpies, tot i que forma part d'un conjunt més gran. I Palomar construeix l'obra orquestral d'una manera molt semblant. Fa servir blocs de construcció musicals petits que estan sotmesos a variacions i transformacions i l'estructura formal global s'estén sobre aquests blocs com un gran arc. Palomar ens explica que aquesta dualitat li permet reconciliar influències diverses. Recorda els famosos mosaics de Pompeia, però també l'art morisc andalusí i els trencadissos del modernisme català, com ara els de Gaudí. Amb això i amb les petites unitats rítmiques i mètriques que Richard Taruskin anomenava tesseres musicals quan parlava de l'obra d'Igor Stravinsky, Les cèl·lules, segons Pierre Boulez, Palomar explora el significat de la forma, la sintaxi i l'emoció en el temps musical i resol la pregunta fonamental que es fa tot compositor: quina és la relació entre la unitat estructural més petita i la forma general d'una obra? Veurem que, dins l'esquema tradicional dels moviments ràpid-lent-ràpid, Palomar intenta explorar noves possibilitats i les estructures internes de la música seran més expansives que abans, amb una clara gradació jeràrquica entre motius, frases i capes. A punt per sentir l'estrena de Tessera, de Guillem Palomar, amb l'Orquestra Contemporània del Festival de Lucerna, dirigida per Michel Di Russo.

És l'estrena de l'obra Tessera, de Guillem Palomar, un encàrrec de les Rocher Young Commissions pel Festival de Lucerna 2025, una obra que ens ha ofert l'Orquestra Contemporània del Festival de Lucerna, dirigida per Michel Di Russo.

L'altre encàrrec va ser per l'alemany Jakob Rapp, que va compondre una peça ben diferent, fins i tot per ell mateix, perquè normalment no treballa amb cites explícites o amb referències clares a la font original. Però aquí, a l'obra Malo, el compositor no vol amagar que el material està clarament lligat a la font d'inspiració, l'òpera The Turn of the Screw de Benjamin Britten, estrenada el 1954 i basada en la novel·la de Henry James. Un dels protagonistes és Miles, un nen que, segons la seva institutriu, està sota la mala influència de dos criats difunts que ara apareixen com a fantasmes. Al primer acte de l'òpera, Miles recita una regla mnemotècnica de les seves lliçons de llatí, una dita en forma de cançó que serà recurrent a tota l'òpera i que combina tots els significats de la paraula llatina malo. Malo preferiria ser, malo en una pomera, malo que un noi entremaliat i malo en l'adversitat. Jakob Rapp, que va veure aquesta òpera de petit, interactua creativament amb aquesta imatge musical que l'ha acompanyat sempre. En descompon els seus elements i els incorpora al seu llenguatge musical. Estrena de l'obra Malo de Jakob Rapp amb l'Orquestra Contemporània del Festival de Lucerna, ara dirigida per Sebastian Zinka.

Estrena de l'obra Malo de Jacob Rapp, partitura basada en un tema de l'òpera The Turn of the Screw de Benjamin Britten. Un altre encàrrec de les Roche Young Commissions pel Festival de Lucerna 2025 i que ens ha ofert l'Orquestra Contemporània del Festival de Lucerna, dirigida per Sebastian Zinka. Si ens fixem en els seus orígens i estils, els tres compositors que apareixen al programa d'avui, Guillem Palomar, Jacob Rapp i l'últim, Dieter Amann, són ben diferents. En tot cas, tenen en comú que tots tres van rebre classes de Wolfgang Riem, el director artístic de l'Acadèmia del Festival de Lucerna, fins que va morir fa 2 anys. En el cas del suís Dieter Amann, aquesta connexió amb Wolfgang Riem es remunta una mica més enrere. El 1997 va ser alumne de l'Acadèmia, com ho han estat ara Palomar i Rapp. D'aquella trobada en va sorgir una amistat i, finalment, una col·laboració. Des del 2016, després de la mort de Pierre Boulez, Riem i Amann han dirigit conjuntament el Seminari de Compositors de l'Acadèmia del Festival de Lucerna. També van seleccionar conjuntament Guillem Palomar i Jacob Rapp per les Roche Young Commissions 23-25. Doncs bé, el concert es tanca amb l'obra de Dieter Amann, un concert per viola i orquestra que porta per títol Sense plantilles, perquè la música d'Amann no es calcula ni es construeix, sinó que s'escolta internament. No segueix cap pla fix, sinó que pren forma a través de l'escolta, primer pel compositor i més tard pel públic. No templates, sense plantilles, comença com si fos improvisat, com si l'instrument solista s'estigués afinant.

La música avança amb impuls animat i rítmic fins que de sobte s'esfondra, i això passa diverses vegades. Tot i que Amman no pretén fer música programàtica, és a dir, no vol que el so sigui cap vehicle de transferència d'informació extramusical, a l'obra hi trobem el record de Rim, amb un lament d'homenatge. I el procés de composició també hi van tenir un paper clau les circumstàncies de l'època, per exemple, l'atac rus a Ucraïna o dificultats personals relacionades amb la salut. Però tot això, ens explica Mann, és informació. Ell no parla de si mateix, sinó des de dins seu, de fet per si mateix, perquè la música per ell no és el mitjà, sinó el fi. Una de les violistes més reconegudes de l'actualitat, l'alemanya Tabea Zimmermann, apareix a l'escenari de l'auditori KKL de Lucerna per interpretar aquest concert de Dieter Ammann, No Templates. L'acompanya l'Orquestra Contemporània del Festival de Lucerna, ara dirigida per un altre estudiant de l'acadèmia, David Robertson.

0: Fins aquí el concert per viola i orquestra No Templates sense plantilles del compositor suís Dieter Amann, que hem sentit en aquesta interpretació a càrrec de Tabea Zimmermann, viola, i l'orquestra contemporània del Festival de Lucerna, sota la direcció de David Robertson. Avui hem explorat el món de la creació contemporània amb Dieter Amann i amb les estrenes de dos joves compositors seleccionats pels Rocher Young Commissions 23-25 del Seminari de Compositors de l'Acadèmia del Festival de Lucerna, Guillem Palomar, de qui hem sentit l'obra Tessera, i Jacob Rapp amb l'obra Malo. Ens han acompanyat l'Orquestra Contemporània del Festival de Lucerna, la solista Tabea Zimmermann i tres joves directors del programa de direcció contemporània, un per cada obra. El concert, que formava part del Festival de Lucerna, el van registrar la ràdio suïssa de parla alemanya l'agost del 2025 a l'Auditori KKL de Lucerna. Nosaltres l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat a Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Música sacra d'un dels fills de Bach, Johann Christian Bach. Sentim el Gloria in Excelsis en sol major, compost l'any 1759, en la interpretació d'Edith Vins, soprano, Gabriele Schreckenbach, mezzosoprano, Adalbert Haus, tenor, i Hans Gettelschramm, baix, amb el cor de cambra de les Ries i les Ries Sinfonietta de Berlín, sota la direcció d'Uwe Kronostein.

Primer enregistrament del Gloria in Excelsis en sol major de Johann Christian Bach, un enregistrament del 1981 a càrrec d'Edith Vins, soprano, Gabriele Schreckenbach, mezzosoprano, Adalbert Haus, tenor i Ernst Gerold Schramm, baix, amb el cor de cambra de la Ries i la Ries Sinfonietta de Berlín sota la direcció d'Uwe Gronostai.

0: Catalunya Música. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
1: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona. La, la, la, la, la, la, la,
0: la, la. Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.
0: Catalunya Música. On vulguis, i quan vulguis.
3: Bona tarda, són les 6.
4: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
3: Som dimarts 1 de setembre, encetem el mes i continuem endavant en aquesta setmana, la primera de la nova temporada de Catalunya Música. Ja veieu que nosaltres no faltem a la cita i contents de trobar-vos i també vosaltres.
5: I ara és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
0: Avui, a l'assaig general...
5: Doncs avui, per començar, comptem amb la companyia de la cantant i pianista Isa Miralles i el guitarrista Ray Paz, amb qui comentarem un nou disc conjunt on hi participa també el contrabaixista Giuseppe Campisi. A tots tres els tenim ja aquí preparats, a més, preparats per oferir-nos un tast en directe després de la conversa. I de moment ja els saludem. Molt bona tarda a tots tres.
6: Bona tarda.
3: També ens farem ressò d'una nova edició del Festival de Música Antiga Contratemps, que tindrà lloc a partir d'aquest cap de setmana a Sant Cugat del Vallès i a Terrassa, perquè ja fa temps que el festival ha anat creixent en l'espai i enguany ho fa també en el temps.
5: Seguirem amb algunes impressions del pianista i compositor Xai Maestro, músic destacat de l'escena jazzística actual aquí i a fora, i que, entre altres coses, té a la seva agenda diversos concerts per presentar el disc de publicació recent de Guest House.
3: I en l'última part del programa parlarem de la imminent posada en marxa del local Club del Disco a Barcelona, una iniciativa que té el seu embrió en el segell discogràfic homònim i que podrem comentar amb dos dels seus artífexs, Jan-Eric Grote i Paula Converti. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimarts. Esperem que sigui del vostre gust. Comencem.

0: Doncs així entrem en matèria, començant a fer sonar el disc All the Tricks Your Mind Can Play, una nova aventura discogràfica d'Isa Miralles i Rai Paz, amb Giuseppe Campisi com a convidat, com hem dit aquí al sumari. Gràcies a tots tres per ser avui aquí. De fet, ja sou com vells coneguts, potser l'Isa no tant, que crec que no havies passat encara pel programa. Doncs contents de tenir-vos. Potser podríem començar per aquest títol, All the Tricks Your Mind Can Play, d'on surt, i després parlem d'on surt tot aquest projecte.
1: Doncs aquest nom, All the Tricks Your Mind Can Play, és l'última frase del vers de la cançó que interpretarem avui, que és Where or When. I, bueno, ens va agradar perquè té aquest... té un component molt obert, no? O les jugades que et passa la vida, una cosa així. I com que donava sentit una mica a tot el viatge del disc. I té aquesta cosa com molt oberta que cadascú pot interpretar una mica com vulgui. Mm-hmm.
0: És un disc que passa pel jazz, per la cançó d'autor, també hi ha algun tema brasiler. Mm-hmm. Una mica, això és el que forma part del vostre repertori conjunt, no? Que heu anat portant als escenaris. Potser podem parlar de com i quan veu començar a fer-ho, perquè sou parella musical, però també a la vida real, no? Com es diu en el món cinematogràfic.
2: Sí. Bé, de fet, vam començar amb un duo i per això, bueno, és aquest Isa Miralles i Rai Paz, i vam començar amb un duo fent, sobretot a partir del repertori de jazz, però també treballant altres estils o algun bolero. De fet, en l'àlbum no n'hi ha cap, no?
1: No,
2: però
1: fèiem bastants.
2: Fèiem boleros també, fins i tot a algun tema de no m'ho pou.
1: Sí,
2: de Toldrà, no?
1: No, era Montpou.
2: És Montpou, sí. Perdó. Sí, un repertori més eclèctic, no? I llavors vam decidir, pues, convidar el Giuseppe, no? Però, bueno, al final és som els tres, no? Vull dir, és per això no volíem posar ni Isa Miralles Trio, ni Isa Miralles i Rai Paz Trio, no? Som els tres. Estem casats, pues, convidem el Giuseppe a sopar a casa nostra.
0: Jo m'imagino, i això sempre deu ser difícil, l'elecció dels temes, de dir, el disc n'hi ha d'haver aquests, no? Ara deies, no hi ha cap bolero, tot i que em sembla que tu ets una enamorada, Isa, dels boleros,
1: sí,
0: no? Pel que sabem.
1: Sí, sí, sí. De fet, sí, quan vaig venir aquí vaig fer un bolero, em sembla. Sí, no sé per què va anar així.
2: Va anar
1: que
2: així.
1: Al final no va sortir cap bolero. No ho sé, havíem gravat uns vídeos fa uns anys i hi havia un parell de boleros, em sembla, i vam canviar una mica la direcció per aquí. Però no sé ben bé si hi ha algun motiu.
2: Bueno, per fer una cosa diferent, no?
1: Sí, sí.
0: Una cosa que sí que destaqueu, com a mínim, el que és la nota de premsa, no? Que són temes que parlen de relacions humanes, sobretot d'amor, però...
1: Sí.
0: I per això tenen, algunes són com molt coloristes i d'altres, doncs no sé, porten un segell més nostàlgic o més...
1: Sí, bé, de fet el que està sonant ara és tragèdia pura.
0: Exacte.
1: És el que queda d'un amor que era... No? Bueno, no, el que queda ja no queda res, perquè és no? Dues persones que miren el buit i estan juntes però estan soles. Que ja han perdut tot el... Bueno, que l'amor s'ha esvaït, i a més, no per un motiu concret, sinó perquè el temps ha matat l'amor. Llavors, és bastant tràgic.
0: Tornant al principi, el fet de que incorporéssiu en Giuseppe, és a dir, un contrabaix, podríeu haver posat un altre element... diferent o un més, no?
1: Crec que és molt natural que ens... De fet, sí. Havíem fet alguns bolos abans de fer el disc amb el Giuseppe, sí. Que era el que ens... El següent pas era el contrabaix, no? Era molt, molt natural. Sí.
0: De fet, en el Giuseppe i en el Rai els coneixem bastant, ja heu passat diverses vegades amb diversos projectes pel programa, a la Isa, doncs, no tant.

0: sí que has passat per tots els matins del món, per exemple.
1: Sí.
0: Però avui t'estrenes aquí a l'Assaig General. Per fer una mica de perfil teu, no? Explica'ns una mica com comences a interessar-te primer pel piano i després pel cant? Va anar
1: sí,
0: per aquest ordre?
1: Sí. Bueno, jo vaig començar a tocar el piano molt petita, als 6 anys, 6-7 anys, i vaig fer tota l'educació musical clàssica del piano. El que passa que a casa hem cantat sempre tota la vida. Jo cantava clàssica, la meva mare cantava clàssica antiga, els meus pares es van conèixer cantant un cor. O sigui, el cant no era un instrument, sinó que formava part de la vida quotidiana. Llavors, per cantar era una cosa molt natural, no? I vaig començar a fer cant també, simultàniament amb el piano, però vaig començar amb el clàssic també. I a mesura que... Bueno, quan estava estudiant a l'ESMUC, estava fent piano a l'ESMUC, i com a segon instrument, quan ell tenia un grup de versions, i ja cantava modern i feia altres coses. Uh-huh. Però llavors, que va ser el tercer any de carrera o així, que vaig tenir ganes de fer classes de cant jazz, i vaig començar amb l'Anna Finger a l'ESMUC, i d'allà doncs, em vaig quedar. I doncs, després d'això vaig acabar la carrera de piano i me'n vaig anar a estudiar cant a Amsterdam. I allà vaig estar, doncs, 8 anys, ben bons.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, entre la carrera, el màster i uns anys més. I allà va ser on vaig, sí, de fet, començar a cantar més professionalment. Allà.
2: De fet, d'allà...
1: I allà ens vam conèixer amb el Josep, al Conservatori d'Amsterdam. Mm-hmm. Uns anyets d'Amsterdam.
2: Sí, sí.
1: I al final, mirem, hem tornat... Bueno, tu no has tornat.
3: No, però de fet em fa molta il·lusió perquè és de les primeres persones que vaig conèixer a Amsterdam.
1: Un vol del Foothallen?
3: Sí, no, però això va ser... A mi me'n recordo conèixer-te a la cantina, o sigui,
1: al
3: bar del conservatori, que jo acabava d'arribar, tu ja estaves allà, i clar, jo encara no... Evidentment no tenia ni idea que hagués acabat a Barna. Llavors el meu contacte amb aquesta ciutat ha sigut amb la gent catalana que estava a Amsterdam.
1: Que érem un piló de gent.
3: Sí. I tu vas ser una de les primeres persones que vaig conèixer. Per això em fa il·lusió.
1: Ostres,
3: que
1: sí,
3: aquest cercle
1: sí.
3: S'ha tancat, no?, fent aquest disc. No sé, em fa il·lusió.
0: Ara heu tret aquest disc que és amb el segell de Changes, que també coneixem bé i que són, vaja, molt, molt actius i molt activistes, no?, en aquest món jazzístic, que segueix necessitant les seves empentes, no? No sé, en general, ara que ja porteu uns anys, no?, de rodatge i esteu amb diversos projectes, com veieu, a nivell de possibilitats de tocar, a nivell de, no ho sé, de promoció... Són preguntes molt àmplies, ja ho
2: sí.
0: sé, però...
2: La cosa és que hi ha molta gent, i molta gent que toca molt bé. Un any vaig anar als Premis en The Rock i no sé quina barbaritat d'àlbums de jazz es treien cada any a Catalunya. I clar, és que locals n'hi ha molt poc i passa una cosa que és que està molt centralitzat a Barcelona, no? Hi ha molta gent a Barna, els conservatoris superiors que s'ensenya jazz només estan a Barna, no n'hi ha ni a Girona, ni a Lleida, ni a Tarragona, no hi ha conservatoris superiors. Llavors, bueno, estem tots aquí i hi ha molta gent que toca molt bé, molta qualitat i pocs espais, i ara, bueno, pues, recent ha sortit aquesta notícia del Jamboree, no?, que bueno, pues, que les condicions, no?, doncs, bueno, pues, per la situació que hi ha, no?, doncs cada cop són més difícils, però és un circuit que té molt bona salut en quant a músics, no?, però és molt difícil i escrius i costa molt que et contestin, no?
0: Sí. Tot i que hi ha entitats com l'Associació de Músics de Jazz de Catalunya, que fa molta feina, no?, que fa, per exemple, aquest festival L'Hora del Jazz, que en parlàvem fa molt poc, i crec que dins del qual heu de tocar un dia d'aquests, però a la vegada al Festivalet de Jazz de Reus, no?, i així avanço un dels concerts que teniu, no?
1: Sí, exacte, el 12.
2: El dia 12.
1: El dia 12 de setembre.
0: 12 de setembre,
1: crec. Sí.
0: A Reus.
1: A Reus.
2: A la Java.
0: I al cap de... més endavant, el Jamboree.
2: El Jamboree, sí, sí. Amb molta il·lusió de poder-ho presentar a Barcelona. I bé, hi ha converses pendents, però encara no s'ha tancat res més enllà d'aquestes dues dates.
0: Mm-hmm. I quan un ja té un disc tancat, diguéssim, amb aquest repertori, no sé fins a quin punt hi ha ganes d'ampliar el repertori, fins i tot per

0: fer doncs, un altre disc o variar el projecte? No sé si això ho teniu en ment.
1: Aviam, en certa manera, repertori tenim molt més que el que hi ha en el disc, i el disc és molt la idea que nosaltres volíem, és que fos algo com molt, molt cru, molt genuí, molt com si estigui, com si ens escoltessin tocant al sofà de casa, no? Llavors, de repertori, molt, i de possibilitats també, doncs una mica, bueno, doncs, amb aquesta tranquil·litat d'estar a casa i ara què provem, no? La Isa trobo que és, bueno, és una cantant que té una veu que s'adapta també amb moltes possibilitats diferents a nivell estilístic també, tot i que vingui de la tradició jazzística, no? En el camp modern, té una veu i unes possibilitats també, doncs, que s'adapta a moltes coses, llavors pues, crec que és interessant, no? Es pot obrir molt, i de fet en el repertori de l'àlbum hi ha un camí bastant bastant heterogeni, no? Diguéssim.
0: Sí, sí, trobem un Bill Evans, un Chico Buarque, em sembla, no?
1: Johnny Mitchell també.
0: Johnny Mitchell, exacte. Doncs ara el que volem és que ens presenteu què ens tocareu avui en directe.
2: Doncs tocarem Where or When, que és... Ah, no, el primer, no, el segon tema del disc, crec. Que és aquest tema d'on surt el títol del disc, del vers, que, bé, és un... Parla d'aquell... Tornem a relacions humanes, no? Amor. D'aquell moment en el que hi ha un enamorament i perds una mica el món de vista i no saps si això va passar ahir o va passar fa un any, o jo et veig a tu i em sembla que et vaig veure ahir, però no ens hem vist mai, però ets el meu somni o ets la és realitat. O sigui, aquest moment com... Bueno, es diu... ho diu moltes vegades, no? I can't remember where or when. I ja està, això serà el que tocarem.
0: Perfecte. Digues.
1: No, va dir que és de Richard Rodgers. I lletra de Lawrence Hart.
0: Perfecte, doncs ja està feta la presentació. Doncs si voleu, ja podeu ocupar posicions. Ara escoltarem aquest trio format per Isa Miralles, Rai Paz i Giuseppe Campisi. Veu, guitarra i contrabaix. Doncs nosaltres disposats a escoltar-vos quan vulgueu.

0: És la música d'Issa Miralles Raipaz i Giuseppe Campisi. Els acabem d'escoltar amb aquesta versió de Where or When. Ens ha agradat molt. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més aquí a l'Assaig General i molta sort.
1: Moltes gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura. A l'Assaig General, l'actualitat musical al dia. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
3: Doncs així hem arribat a un quart i mig de set, moment de canviar de registre per passar a la música antiga. Ho hem dit en el sumari, fem un cop d'ull a la propera edició del festival Contratemps.

Del 5 de setembre al 3 d'octubre, Sant Cugat del Vallès i Terrassa acolliran una nova edició del Festival Contratemps, Músiques Històriques Ara, amb concerts, tasts gastronòmics, espectacles, dansa, activitats pedagògiques i la recuperació d'instruments històrics que enguany posen el focus en la riquesa de la música ibèrica. El claustre del monestir de Sant Cugat, la Seu d'Ègara, el Teatre La Unió de Sant Cugat i l'antic Ajuntament de Terrassa, entre altres espais, acolliran una programació que proposa

0: Posar una mirada en l'espai històric format per Catalunya, Aragó, Portugal, Euskadi, Castella i altres territoris de la península. Així ho explica Jorge Morata, que també posa l'accent en l'expansió de la programació en el temps i en l'espai.
1: Aquest any és tot música de la península. Hem convidat a un dels guitarristes més importants de Portugal, que vindrà amb Fandango Ensemble, i volíem donar valor, no, a tot aquest repertori de la península. Anem estirant el festival perquè era molt concentrat i poder gaudir dels actes més espaiats en el temps, i crec per nosaltres i per el públic és millor. S'ha consolidat la col·laboració amb Terrassa, estem molt contents, amb dos concerts. Un és el Requiem de Montserrat, en un programa que jo ja havia vist de l'Ensemble Joan March, i és un programa molt, molt bonic, que es farà a la Seu de Gara, que és un espai magnífic, el dia 10 de setembre. Un programa preciós amb un grup de polifonia que són meravellosos. I a més, un Requiem de Montserrat i Terrassa té vistes a Montserrat, aquesta connexió m'agrada molt.

0: La programació d'aquesta 8a edició del Festival Contratemps s'iniciarà aquest dissabte amb dos concerts fringe a càrrec dels ensembles La Trifora i el duo Ruiz Oliver. L'endemà, al claustre del monestir de Sant Cugat, Ioga Sonor reeditarà la proposta d'unir la pràctica del ioga i la meditació amb la música en directe. Mònica Monés, ioguini, conduirà la sessió acompanyada de la violinista Farran Sylvan James. I després del concert de l'ensemble Joan Marc a Terrassa, arribarem el 13 de setembre, quan el Teatre La Unió de Sant Cugat rebrà Enrique Solinís i Leus Calbarroc Ensemble amb Otzaran, donde nacen las leyendas, on es combinen melodies tradicionals, fonts manuscrites i composició contemporània per construir un viatge musical als orígens mítics del món pirinenc. Abans del concert es presentarà un nou fruit del projecte patrimonial de reconstrucció dels instruments representats al retaule de Pere Serra, conservat al Museu de Sant Cugat.
1: Enrique estrenarà la guitarra que hem construït. Abans del concert farà una conferència i estrenarà la guitarra que hem construït aquest any encarregada a Sier Benito. I després d'aquesta presentació, ell estrena un nou programa que es diu Otzaran, que ens explicarà tota una història, un gelat sobre una història amb música basca, música tradicional. I la veritat que Enrique és un dels músics que sempre és un referent. No? Convidar-lo és com si pogués convidar el músic que més t'agrada i fer-lo tocar a casa teva és un luxe.

0: recta final d'aquesta vuitena edició del Festival Contratemps trobem els concerts de la gambista Lixania Fernández, l'ensemble portuguès Ritornello, la formació aragonesa Capiella Nueva o el programa de música trobada Escaramuzas de Plata València 1700, amb obres de Joan Cabanillas i José de Prades a càrrec de la soprano Pilar Moral. El 2 d'octubre, Adrian Schwarzstein presentarà un espectacle de teatre de carrer previ a la cloenda del festival l'endemà, al capdavant de l'ensemble Contratemps i una nova presentació de l'òpera barroca Los Elementos d'Antoni Lliteras.
1: Aquesta és la primera vegada que fem teatre de carrer al festival amb un artista que està molt vinculat al festival, com és Adrian Schwarzstein, que ja ha fet diverses posades en escena d'alguna de les nostres òperes i que serà el director d'escena de Los Elementos al Claustre del Monestir, en una producció que ja ha girat per tota Europa i que tenim moltes ganes de poder fer-lo a casa nostra, que es barreja flamenc amb la connexió de la música barroca i, a més, amb molt d'humor, com és característic d'Adrià.
0: Durant la vuitena edició del Festival Contratemps també es presentarà l'últim disc de l'ensemble Orixes, música espiritual cubana, que és el que hem sentit durant aquest reportatge. També s'oferiran classes magistrals, un taller de castanyoles a càrrec.

0: Doncs els detalls del Festival Contratemps ens han acompanyat fins aquí, quan falta pràcticament un minut per arribar a 6:45. Seguim repassant l'actualitat. I ens situem a Andorra, que celebrarà diumenge el 50è aniversari del Santuari de Meritxell amb un nou concert.
1: En el marc dels concerts commemoratius d'aquesta efemèride, el 27è Festival Internacional Orga And acollirà una actuació del grup de percussió Amores i l'organista Ignacio Rivas. El concert començarà a les 7 de la tarda al Santuari de Meritxell de la parròquia de Canillo.
0: Segueix oberta la convocatòria dels 11ens Premis Internacionals Catalunya de Composició Coral de la FESEC.
1: Fins al 31 de gener de l'any que ve, la Federació Catalana d'Entitats Corals espera rebre composicions sobre text català i harmonitzacions de cançons tradicionals catalanes de nivell de dificultat mitjà en dues categories, veus mixtes i veus iguals. El veredicte es farà públic el juliol de l'any que ve i s'atorgaran premis per valor de 1.000 euros en cada categoria. Les obres premiades seran editades per la FESEC, publicades en la seva col·lecció coral i distribuïdes a totes les entitats federades i s'estrenaran en el marc de la Festa de la Música Coral, que es tindrà lloc el 26 de març de 2028 al Palau de la Música.
0: George Benson ret tribut a Nat King Cole en un nou disc on hi participa Wynton Marsalis.
1: Es tracta de Inspirations, a tribut a Nat King Cole, previst per ser publicat el dia 11 de setembre. George Benson, cantant, compositor i referent en la història de la guitarra en el jazz, en aquest cas posa la seva veu al servei de temes emblemàtics com When I Fall in Love, Mona Lisa o Unforgettable, on col·labora Wynton Marsalis com a trompetista.
0: I la clàssica i el jazz es combinen en un nou concert al MEAM.
1: El cicle Saturday Clàssics del Museu Europeu d'Art Modern, amb seu a Barcelona, ha programat dissabte una actuació que reuneix el violinista Eliron Chaiger i el pianista Laszlo Stajo. Oferiran un programa divers que inclou obres de Mozart, Gershwin i Django Reinhardt, entre altres grans noms de la història de la música. La cita és a les 6 de la tarda.
0: I ara seguim endavant amb les impressions pianístiques de Xai Maestro.

0: Des de fa uns anys, el nom de Xai Maestro destaca en l'escena musical del nostre país, sobretot des que el pianista i compositor ha fixat la seva residència a l'estat espanyol. Si fa poques setmanes destacàvem un dels concerts de la seva agenda estiuenca, concretament el cicle Jazz by the Sea de l'Escala, avui ens centrem en la seva feina actual i el seu últim disc, The Guest House, un treball que ha recollit molt bones crítiques, en què es mesclen amb mestria diversos gèneres sonors i sobre el qual hem pogut parlar amb el seu autor. El músic d'origen israelí ens presenta d'aquesta manera un àlbum que parla a través de la música del fet d'acollir.
1: Com a productor procuro entendre el que persegueix l'artista que tinc al davant. I el procés pot ser totalment diferent entre un disc i un altre, perquè la qüestió és fer que la persona floreixi, que tregui la millor versió de si mateixa. En el cas de l'Alba, crec que hem fet molt bona feina plegats. Ella és increïble i la seva banda també.
0: Xai Maestro ens recorda també que The Guest House pren el títol d'un poema del pensador i místic sufí Jalaluddin Rumi. Pel que fa als músics participants, els que es reuneixen aquí són l'esmentat quartet base, que es completa amb Gadi Leavi als teclats i l'electrònica, Jorge Reder al contrabaix i Ofri Nehemia a la bateria, i convidats com el vocalista nord-americà Michael Mayo o el cantautor israelià Alon Lothringer. Són els crèdits de The Guest House, un àlbum que traspua tanta sensibilitat com una mirada oberta, trets que des de fa temps el públic i la crítica destaquen en la feina de Xai Maestro. El pianista israelià, nascut el 1987, compta amb una trajectòria que l'ha portat a una estada llarga a Nova York i a formar part del trio del contrabaixista i compositor Avishai Cohen. Amb diversos àlbums enregistrats amb aquest format, el currículum discogràfic de Xai Maestro també conté mostres del seu treball a solo, una manera de fer que el fascina i que ha deixat enregistrada en àlbums com Solo, Miniatures and Tales, publicat el 2025.

0: Per seguir definint el perfil de Xai Maestro, val la pena recordar la seva formació clàssica als inicis, la fascinació pels grans pianistes jazzístics i l'interès per sonoritats com el flamenc o de països com l'Índia. Les bandes sonores, la interpretació en formacions orquestrals, el món de l'electrònica i la faceta de productor també són part de la seva exitosa carrera. La d'un músic que es confessa metòdic en tots els capítols de la seva professió, exceptuant la de compositor.
1: In my musical upbringing or the way I see music.
2: A la meva manera de fer música, en la manera com m'hi aproximo, sovint practico de manera molt sistemàtica amb exercicis per tot. És a dir, d'una manera molt ordenada, exceptuant la composició. És l'única de les àrees musicals on no tinc cap fórmula. Pot sorgir d'una melodia, d'un ritme, d'una textura o d'una conversa que he tingut amb algú al carrer o en un taxi. O em puc inspirar en una pel·lícula o en un color que observo. Pot venir de tot arreu. Un cop he trobat la idea central, el gra de la composició, quan em sembla que és prou honest i té prou força, aleshores intento seguir aquesta línia, que també em porta a fer-me desaparèixer a mi mateix, tant com em sigui possible, per servir només a la música.

0: La relació de Xai Maestro amb el territori català l'ha acostat a diversos projectes, com ara el LAC, el Laboratori d'Arts Contemplatives, iniciativa i nucli de residències artístiques del Centre de Meditació Budista Can Virupa, ara situat al Vallès. També ha pogut conèixer de prop la feina de joves músics com els del grup liderat per la trompetista Alba Careta, que ha comptat amb Maestro com a productor del disc Panical.
1: Té a veure amb el sentit de l'acollida. De fet, té dos significats. D'una banda, parla de l'acolliment humà, com és el cas dels músics que es reuneixen en una casa d'hostes. Aquest és un sentit ben literal perquè al disc hi ha molts convidats i aquest cop no som el trio base, sinó un quartet. Per tant, ho ampliem una mica. I el segon sentit té a veure amb acceptar les diverses emocions que ens poden arribar. I això ho relaciono amb, com ho diria, amb la naturalesa eclèctica de la meva música, que conté molts estils i gèneres musicals diferents, i amb com deixem que tots convisquin sota el mateix sostre d'aquest hostal.
0: Ens assegura Xai Maestro que properament tindrem ocasió de veure'l en algun escenari de casa nostra amb un projecte que promet ser, com a mínim, molt suggerent. Estarem ben atents als detalls. Mentrestant, el pianista estarà girant aquesta tardor per països com França, Suïssa, Austràlia i el Japó.

0: Doncs amb el testimoni de Xai Maestro hem avançat fins ara 6:45 i els últims minuts del programa d'avui els dediquem a parlar d'un nou espai per la música a la ciutat de Barcelona, cosa que no passa cada dia i per tant ens en congratulem ja d'entrada. De seguida en coneixem els artífexs Jan-Eric Grote i Paula Converti, que ja ens acompanyen.
1: Catalunya Música.

0: Assaig general.
1: Fins aquí el programa d'avui. Ens queda un minut, com sempre, per avançar alguns continguts de demà dimecres. Farem un cop d'ull a la programació del festival Live in Victoria, que es va donar a conèixer abans de l'estiu.
2: I encara parlarem d'un altre festival, el Terrer Priorat, un cicle amb 10 anys de trajectòria que fa dialogar la música i la cultura del vi amb el patrimoni natural, històric i arquitectònic d'aquesta comarca.
1: Doncs aquí ho deixem, l'equip del programa. Com sempre, hem estat amb vosaltres Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: El Pedro i l'Albert comencen temporada seguint la tradició de dedicar els primers capítols a una tonalitat. I aquest any comencen heroics, en mi bemoll major.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Catalunya Música. Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.
2: Només buscava un lloc més o menys propici per viure. Vull dir, un lloc petit on poder cantar i poder plorar tranquil·la a vegades. En veritat, no volia una casa. Només volia un jardí. Alejandra Pizarnik és un dels seus pensaments d'aquesta poeta i escriptora argentina. Ella va néixer l'any 36 i va morir també a l'edat de 36 anys. Una obra que es caracteritza per una poesia íntima, molt personal i centrada en la solitud, el silenci i la identitat. I de fons, amb música de Frederic Mompou. És la seva peça per a piano, de les seves impressions íntimes, noies joves, al jardí. És un Mompou íntim, delicat, impressionista i una música plena de silenci. Representaria el primer Frederic Mompou. L'interpreta Jordi Masó. I això és Catalunya Música, és el Gran Tour. Comença el programa d'avui. Benvinguts.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I aquest ara és l'univers de Johann Sebastian Bach. De Bach, de Gidon Kremer i de la St. Martin in the Fields. Estem sentint el vivatge del concert per a dos violins, corda i continu en re menor, número de catàleg 1043.

Aquesta sinfonia és la número 9 del compositor txec Antonín Dvořák i que va subtitular Del nou món. Ell havia viatjat als Estats Units a l'any 1892, convidat per dirigir el Conservatori Nacional de Música de Nova York. I allà va viure, doncs, durant 3 anys, fins al 95. I en aquesta estada va compondre, entre d'altres, aquesta sinfonia número 9 en mi menor, que va subtitular, com us deia, Del nou món. I aquest sobrenom el que fa és fer referència a aquella experiència que el compositor va tenir en aquella nova terra, on estava fascinat, va quedar fascinat per les músiques afroamericanes, indígenes, la música americana que va intentar incorporar en alguns ritmes, atmosferes i característiques de la seva música. És a dir, que a través de la música d'aquell nou continent, ell va descobrir un nou món ple de sons que va plasmar en aquesta sinfonia.

Doncs era música d'Antonín Dvořák. Sentíem l'Adagio Allegro Molto de la seva Sinfonia número 9 en mi menor, l'opus 95, en la versió de l'Orquestra de Cleveland sota la batuta de Christoph von Dohnányi. A veure, vosaltres, que sabeu què és l'amor, digueu-me, dones,

si és això el que sento al cor. Això canta Cherubino a les noces de Fígaro i és gairebé

sinó és un descobriment de l'amor. I el que va fer Mozart és convertir-ho en una melodia extraordinàriament tendra i bonica. L'interpreta Lucia Pop, Voi che sapete, de Les noces de Figaro.

0: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
1: I fem un salt en el temps i ens hem plantat a l'any 1958. I anem amb aquesta música característica de la pel·lícula El meu oncle, de Jacques Tati, Mon oncle. Una pel·lícula on ell mateix surt com a protagonista, com a Monsieur Hulot. Doncs veia una cosa molt interessant que fa Tati, que és utilitzar la música i sobretot els sons, gairebé com si fossin personatges. La casa, els sorolls de la casa moderna, les màquines, les portes, les passes i tot, doncs, formen part de l'humor de la pel·lícula, tant com la música. Aquí no necessiten gaires diàlegs, perquè la història s'explica amb la música, amb els sorolls de les màquines, les portes, els timbres, les mirades, l'arquitectura, els espais, i tot plegat també amb aquesta música de fons, que és una música amb un cert aire nostàlgic, o nosaltres la notem nostàlgica, perquè Tati no està simplement dient la modernitat és dolenta. En el fons, sembla trobar a faltar una manera de viure més humana i més lliure, mentre observa com el món es va omplint d'objectes, normes i comoditats. Estem parlant d'una pel·lícula de l'any 1958. Imagineu-vos fins on hem arribat. Mon oncle, de Jacques Tati, amb música de Lan Romance i Fran Barcellini.

0: Un viatge per fer volar la imaginació.
1: Johannes Brahms tenia una frase preciosa per descriure Platschach, que és un municipi turístic on va passar alguns estius. Deia allà les melodies volaven, fins al punt que calia anar en compte de no trepitjar-ne cap. Bé, doncs aquí farem la parada. Avui és dimarts, i el dimarts és el dia que m'agrada que anem d'estrena. Doncs avui anem d'estrena d'una obra que va escriure Johannes Brahms durant l'estiu del 1877. De fet, va fer gran part de l'estada en aquell lloc i aquí va ser on va escriure aquesta simfonia, la número 2, que s'estrenaria el 30 de desembre d'aquell mateix any al Musikverein de Viena. Bé, fem una mica de història, recolem una mica en el temps per saber la gènesi d'aquesta simfonia. D'entrada, dir-vos que Brahms era un compositor que no passava, que no volia només anar a passar l'estiu per simplement descansar, sinó que l'estiu era una època, pel damunt de tot, de treball i de contacte amb la natura. Ell va convertir aquesta idea de passar els estius fora de Viena com un costum durant bona part de la seva vida. I el seu paisatge d'estiu va anar canviant, segons els anys. Però el que jo us vull portar és el paisatge d'estiu que passaria durant el 1877, el 78 i el 79, que és on van a passar-lo, en un lloc molt important per entendre Johannes Brahms, que és un lloc, un municipi turístic molt popular, un poblet que té banys, situat a la vora d'un llac, a l'estat de Caríntia, a Àustria. Doncs bé, ell va fer llargues estades en aquell lloc. No només hi va passar l'estiu, sinó que allargava fins gairebé entrat el mes d'octubre. Bé, el fet, el lloc on anés, fos aquí o fos altres llocs, ho aprofitava per fer llargues passejades, prendre el sol no era com el d'ara, evidentment, i durant aquestes caminades també desenvolupava idees musicals. Després tornava a la seva habitació i les copiava a paper. Aleshores, la combinació de passejar, observar la natura i treballar el piano era fonamental en la seva manera de crear. Bé, doncs anem ja en aquell 1877. De fet, els tres estius que va passar en aquell lloc van néixer dues obres grans, importants, que són la seva sinfonia número 2 i el concert per a violí. Sinfonia número 2 en re major, l'opus 73, que ja estem escoltant. Bé, aquell 1877, Johannes Brahms tenia 44 anys i ja era un compositor famós. I va arribar a Platschach. Mireu, sabeu què farem? Us deletrejaré aquest poblet, us deletrejaré el nom, perquè així la meva pronúncia en alemany doncs crec que no és prou acertada perquè pugueu saber on està aquest poble, fins i tot potser algú de vosaltres el voleu visitar, com va ser el meu cas. Bé, és P-O, en dièresi, R-T-S-C-H-A-C-H. D'acord? Bé, doncs seguim. Com us deia, quan va arribar en aquest poblet, era amb la intenció de continuar un viatge que feia cap a Viena, però el lloc el va captivar immediatament. En una carta explica que el primer dia havia estat tan bonic que es va quedar un segon, i el segon tan bonic que es va quedar un tercer, i aquí més temps. Així que va passar-hi tot l'estiu, i va esgarrapar fins i tot uns dies d'octubre. El que li va fascinar més va ser el paisatge, el llac, els boscos, les muntanyes. Ell ho descrivia com un lloc on hi havia un llac i un bosc, i unes muntanyes blaves al fons. El primer any, doncs, es va allotjar en dues petites habitacions de la casa del guarda d'un antic castell-palau senyorial que hi havia en aquest poblet. I des d'allà, doncs, tenia a prop el llac i els paisatges que tal li agradaven. I durant aquell estiu, com us deia, va treballar en la seva segona simfonia. Bé, el lloc on estava és interessant, no vivia dins el gran palau luxós, sinó que eren unes habitacions senzilles dins del recinte. Hem de tenir en compte que era la casa del guarda d'aquell lloc, adequades a l'estil de vida força auster. Però no va acabar de trobar-hi la tranquil·litat que ell buscava, perquè els propietaris esperaven, els propietaris del castell, que participés, clar, ja us deia que era ja conegut, i esperaven que participés en la vida social de la casa. I amb ell no li va agradar. L'estiu de l'any 78, ell el que va fer és aquesta vegada buscar un lloc amb més independència i instal·lar-se en una casa situada encara més a prop del llac, i l'any següent va arribar a llogar tota una casa per tenir més tranquil·litat i estar completament sol. Doncs bé, passat aquell estiu va ser quan Brahms va tenir finalitzada la seva simfonia número 2, amb un procés sorprenentment breu, pausat, tranquil, entre aquells mesos que aquest estiu comença ja el mes de juny fins, com us deia, va esgarrapar uns dies d'octubre. Recordem que la primera sinfonia va tardar 20 anys en escriure-la. Per tant, és un període breu, molt breu, la gènesi d'aquesta segona sinfonia. Bé, finalment es va estrenar el 30 de desembre de l'any 1877. Va ser el Musikverein de Viena amb l'Orquestra Filarmònica de Viena. I aquell dia la batuta la va tenir Hans Richter. Doncs, si us sembla, fem un salt en el temps, en l'espai, i posem imaginació i marxem. Podem marxar el dia de l'estrena o podem imaginar-nos aquell lloc tranquil, meravellós, aquell lloc a la vora d'un llac on Johannes Brahms escriuria aquesta música.

Doncs estàvem sentint música de Johannes Brahms. Hem sentit el primer moviment, Allegro non troppo, de la seva sinfonia número 2 en re major, l'opus 73, en la versió de la Sinfònica de Chicago que dirigia Georg Solti. Una obra que va ser escrita entre l'estiu i ja començament de la tardor del 1877 i que es va estrenar aquell mateix any, el 30 de desembre, al Musikverein de Viena. Per cert, amb una bona acollida, molt bona. De fet, aquesta segona sinfonia va ser percebuda com a una obra molt més lluminosa, lluminosament pastoral, va dir alguna crítica, i serena més que la primera. Per això que alguns l'han arribat a anomenar la sinfonia pastoral de Johannes Brahms.

0: I avui, com a souvenir, la cançó de setembre.
1: Oh, it's a long, long while from me to...
0: Sí, perquè acaba de començar el mes i he pensat que no he fet cap referència i que, doncs, està bé dedicar-li aquest souvenir. Una cançó de Kurt Weill, del compositor vienès, a lletra de Maxwell Anderson, i que es va escriure l'any 1938. Mireu, concretament va ser creada pel musical Knickerbocker Holiday. I aquesta és una cançó que apareix en aquest musical i està considerada ja com un estàndard del gran llibre americà de les cançons, que ha estat interpretat posteriorment per artistes com Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole. Jo he escollit una versió que m'agrada molt, de la cantant nord-americana, nascuda a Memphis, a Tennessee, l'any 1950, Didi Bridgewater. Doncs bé, aquest musical, Knickerbocker Holiday, està ambientat a la Nova Amsterdam del segle XVII, quan la ciutat estava sota domini neerlandès. I la història el que fa és barrejar política, amor, sàtira i conflictes de poder. I pel mig apareix aquesta September Song, una cançó que s'ha convertit en tot un estàndard de jazz. I aquest és el souvenir d'avui, estimats i estimades, per donar la benvinguda al setembre, que ja el tenim aquí. Doncs això és Catalunya Música. És el Gran Tour. Us ha fet companyia qui us parla, Victòria Palma. Fins demà, si voleu. Oh.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola, què tal? Com marxa? A punt d'estrena d'aquest primer Fixa't de setembre, i per això el Capità Esroia us dona la benvinguda a bord en aquesta nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta que té un punt àcid, lleugerament salí, fresc, aromàtic, carnós i ferm. Vaja, com una amanida de tomàquet raf, que no té res a veure amb les forces aèries angleses, sinó que ve de les sigles Resistent al Fusarium, és a dir, una varietat desenvolupada per oferir resistència a aquest fong. Què tal, el raf us agrada com a tomàquet o preferiu el Monterrosa? No, hi ha tota una oferta, I nosaltres avui sortirem, atenció, de les termes de Caracal a Roma. D'allà saltarem a Asti, al Piemont. D'allà fins a Marsella. De Marsella a Valldemossa, a Mallorca. Després passarem per Barcelona. Baixarem fins a Almeria. D'Almeria solcarem fins a Marràqueix. D'allà cap al Cono Sud, terra del tango. Una mica més enllà, fins a Santiago de Xile. Melbourne, Austràlia. I acabarem avui a Jakarta. No hi hauria algú que ens estigués escoltant des de Jakarta ara mateix? Indonèsia? Mira que sí. I la cirereta amb Jaume Radigales, professor universitari, investigador, crític musical català i company d'aquesta casa. El seu programa Una tarda a l'òpera està d'enhorabona, compleix 25 anys. Ho celebrarem amb ell. Què, us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: Quina és aquella música enganxosa que us persegueix? A la Maria Rosa de Sant Cugat és aquesta.
3: Summertime, when the living is easy, fish are jumping and the curtain is high. So your father is rich and your mama good looking.
4: So. And your mom.
2: Fantàstics, S'agraeix aquesta complicitat amb el programa com a bons influencers del Fixa't. En nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música i el comandament tècnic Diego Monroy.
5: Benvinguts a bord.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
6: Hola, bona tarda.
2: Avui estrenaràs una secció.
6: Sí, una coseta breu per recordar què va passar ahir. Ara de seguida en parlem, però abans busquem propostes per tancar programes. Això ja ho fèiem també la temporada passada. Potser algú que té alguna cosa a explicar o simplement tenen ganes o teniu ganes de tancar el programa amb una música que us vingui de gust.
2: Busquem la cirereta del pastís.
6: Exacte, per fer coronar aquest tancament, per coronar el programa, doncs, amb les vostres històries, amb les vostres músiques, i ens agrada molt doncs, de fer-ho d'aquesta manera. I avui hi haurà dedicatòria sorpresa, o més aviat un record sorpresa d'un dels nostres oients a un familiar que hi ha una música que li fa pensar molt en ell.
2: Això
6: ho sabrem més tard, també.
2: El premi d'haver endevinat ahir la primera de les misterioses.
6: Exactament.
2: I ara ens sorprendràs. Cada dia nosaltres no sabrem què és el que t'ha cridat més l'atenció del programa anterior.
6: Exacte. El que va passar ahir, vam tenir un programa d'una hora i mitja, però intento buscar el moment

0: que més em va cridar l'atenció, a veure si amb les trucades dels oients, per exemple, aconseguim que hi hagin també momentassos que puguem recuperar amb aquest ressò d'ahir. Per tant,
1: I com entra això?
0: Si et sembla, avui recordarem l'entrevista final que va ser a una jove sardanista que està a
1: Utrecht,
0: exactament, i des d'allà doncs, fa patxoca de la música de casa nostra. Escoltem-ho.
1: Avui amb Carla Sanuy, que ens escolta des d'Holanda, exactament des d'Utrecht. És una jove violinista, ha fet un màster allà en violí barroc al conservatori. I què tal? Com el portes, l'holandès?
2: Bueno, vaig aprenent. És difícil, però mica en mica me'n vaig en sortint.
1: T'han dit alguna vegada heca, beca, treca?
2: Tinc algun amic holandès que escolta sardanes i fins i tot n'he ensenyat a ballar. Vull dir, ha estat un gran èxit, crec, això de portar la sardana a un altre país. Sardana... És un gènere molt bonic que animo a tothom a escoltar-ne, a escoltar-ne més, a ballar-ne també.
3: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
1: Cada dia ens farà una petita radiografia d'algun aspecte que li ha creat l'atenció i potser serà de la misteriosa atenció a la d'avui. 93048-5321. Si heu tingut una mica de sensació de dir, home, això i tant, això és, tornem-hi. O bé el 607-470-305.
4: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
1: Mira, ara mateix som a Roma, en concret a les Termes de Caracal·la, un ampli complex de banys públics de la Roma imperial, exemple extraordinari d'arquitectura monumental. Però aquestes no van ser dissenyades com una sala de concerts, com ho seria doncs, un teatre grec o romà, on l'acústica també era fonamental. I tanmateix, el 1990, aquestes ruïnes es van convertir en l'escenari d'un dels concerts més famosos de la història, el dels tres tenors. Fixa't com sona.

Fervor. Més un dorma l'últim acte de Turandot, Puccini, en directe des de les termes de Caracalla, en un llegendari concert dels tres tenors amb la magnètica veu de Luciano Pavarotti, capaç d'omplir un espai immens com aquest. Ara bé, aquí, doncs, evidentment hi havia trampa. L'any 1990

0: ja existien els micròfons, l'amplificació i tota una tecnologia al darrere. Però ens preguntem com s'ho feien els grecs i els romans, per exemple, perquè la veu arribés amb claredat a milers de persones sense micròfons ni altaveus, amb exemples magistrals com el Teatre de Mèrida o el de Pidaure. Rosa Maria Alsina és enginyera acústica. Rosa Maria, benvinguda i moltes gràcies.
1: Bon vespre, gràcies.
0: Què és exactament l'enginyeria acústica?
1: Mira, l'enginyeria acústica és una disciplina, no?, que el que estudia és com es genera, com es propaga i com s'escolta el so per tal de poder-hi actuar d'alguna forma, no?, si, doncs, per poder-lo corregir, si volem que soni d'una altra manera, o per poder-lo millorar, bueno, per actuar-hi.
0: I què sabien els antics sobre el so que encara avui ens sorprèn?
1: Ui, moltes coses, eh? Perquè al final l'enginyeria acústica, tal com l'entenem avui, es va començar a gestar, doncs, fa una mica més d'un segle, però en aquelles èpoques, no, antigament, no es feien els càlculs matemàtics ni les simulacions que fem avui, i en canvi, a base de coneixement tant de l'espai com dels materials, s'aconseguien molt bons exemples com els que has posat de teatres, doncs, com el de Pidaure, sense anar més lluny, o no anant-nos tan lluny, no?, i pensant en esglésies o basíliques o fins i tot en sales de concerts, no?, s'aconseguien resultats extraordinàriament bons de propagació de so.
0: Tenim molta més tecnologia que els grecs i els romans, per dir alguna cosa, però fem avui millor acústica?
1: A veure, jo voldria pensar que sí. Sobretot fem una acústica més adaptada, a veure, més adaptada a allò que cal en cada un dels llocs. Per exemple, quan dissenyem un auditori nou, doncs pensem molt bé quina és la distribució espacial, quins tipus de materials posem a cada lloc, però no només amb la intuïció, sinó amb els càlculs que d'alguna forma et garanteixen abans de construir-ho, no? No després haver de posar pedaços per arreglar allò que no propaga del tot bé. Malgrat tot, no voldria treure el valor, de totes tots els llocs de música que s'han fet prèviament a tots aquests coneixements, perquè molts d'ells sonen extraordinàriament bé.
0: Gaudí es va assessorar d'un enginyer acústic?
1: Bé, l'expressió enginyer acústic en aquell moment segurament no existia com a tal, però sí, per exemple, s'assessorava de gent de l'entorn musical, s'assessorava de gent de l'entorn dels materials, no? I fins i tot en algun moment que va estar fent proves amb campanes, també de gent de l'entorn de les campanes, que vist des del punt de vista d'especialista és el més proper que podíem tenir en aquell moment, no?, el que avui diríem d'una mirada enginyeril respecte al tema.
0: Per què el Palau de la Música sona tan bé i, en canvi, segons quines sales de concert, no tant?
1: Aquesta comparació tan directa és difícil de fer, però el Palau té una acústica força seca i en part és pels materials, per la forma també, i també per elements decoratius que de vegades pensem que són, bé, doncs això, purament decoratius o estètics. Les nimfes, per exemple, que hi ha al darrere de l'escenari, no?, doncs ajuden a difractar i a que es propagui d'una certa manera el so i juguen a favor. No, té una molt bona acústica, sí, sí, seca, no reverberant, però molt interessant, i tant.
0: Com treballa un enginyer acústic, en aquest cas, per dotar una sala de la millor acústica?
1: Doncs depèn de si la sala ja està feta o no ho està. Si la sala ja està feta, cal que faci mesures, i dels resultats d'aquestes mesures, doncs, se'n computi d'alguna forma allò que caldria millorar. Aquest allò que caldria millorar és quin rang de freqüència són més perjudicats, què és el que estem buscant, quin tipus de propagació, quin tipus de so s'hi transmet normalment, no? Això ja està feta. I si està per fer, doncs és just al revés. Treballa colze a colze amb arquitectes i persones que dissenyen l'espai per tal de que el disseny d'origen ja sigui molt bo per allò que s'hi vol escoltar. La mateixa música no tota, diguéssim, necessita les mateixes condicions per tal de ser escoltada bé. Per tant, és important saber quin és l'objectiu final del lloc.
0: Ben segur. Cap on apunta aquesta professió? Té molt recorregut pel davant?
1: Jo penso que sí, perquè primer perquè cada dia hi ha més consciència, penso, del no només pensant en sales de música i de concerts, sinó en general, a la vida quotidiana. El confort acústic és un element que penso que cada dia tenim més present. Per exemple, doncs, a casa nostra no ens agrada sentir doncs, el trànsit del carrer, per exemple, no? O no ens agrada viure en un lloc on el menjador és molt reverberant, per exemple, no? Fa un punt de mal de cap, dificulta la intel·ligibilitat, i tampoc ens agrada sentir els veïns. No? Llavors, tota aquesta mirada d'aïllaments, no? De bon disseny de materials d'origen, ara parlo de pensant en les cases i, evidentment, doncs, també en llocs on l'acústica és molt important, com teatres i sales de concerts, si tenim la tecnologia per fer-ho i els materials per fer-ho, l'objectiu és millorar-ho, no? És que tingui una resposta millor, no? Una millor resposta impulsional.
0: Després d'aquest petit viatge que hem fet, què podem aprendre avui dels antics quan parlem d'acústica?
1: Mira, potser sonarà una mica tòpic, eh? Però de vegades caiguem en la temptació, els que ens dediquem a aquestes coses, a refiar-nos molt, molt de la tecnologia, que és molt important en el sentit que ens dona molta dada que no havíem tingut mai, però que és molt important que no deixem d'escoltar. És a dir, perquè en la mirada acústica hi ha una part objectiva, que és quin és el temps de reverberació d'un espai, per exemple, que això, evidentment, es mesura i es calcula, però alhora també hi ha una mirada més de sensació i això passa per les persones necessàriament. Per tant, que no ens oblidem d'escoltar, no? Que no ens oblidem de sentir nosaltres, quin és l'impacte que té en nosaltres. Depèn de quina acústica, depèn de quina sala, no? Hi ha sales que s'omplen tant, o esglésies que s'omplen tant, que fins i tot sembla que vibren dins nostre, no? I això és molt interessant de no perdre.
0: És gaire crític a títol personal, Rosa Maria Alsina Pagès, quan va escoltar doncs, un concert?
1: Esclar, una mica, no? No puc evitar de que aparegui, no?, la part més professional d'escoltar doncs com se sent el lloc en qüestió. Però la veritat és que a Barcelona i a Catalunya en general tenim molt bons espais per escoltar música. Eh? Una altra cosa és quan pensem en música d'exterior. Llavors, la pel·lícula canvia molt, eh? Però en llocs interiors en els que es fa música, és, a dia d'avui, el Palau i tants d'altres són un plaer.
0: Què passaria si traslladéssim un concert orquestra del Palau de la Música a l'Estadi Olímpic, per exemple?
1: Que d'entrada no sentiríem res, segurament, perquè un lloc com el Palau o altres llocs on s'hi fan concerts d'orquestra, el propi espai i la naturalesa dels materials acompanyen a la propagació de manera que l'espai s'omple i qui escolta percep aquest punt fins i tot envolvent de vegades, no? Clar, a l'exterior la propagació se'n va, no? Té una propagació similar a l'esfèrica i, per tant, va marxant i, per tant, es va difuminant, no? Per tant, per això els exteriors van amplificats, no? Microfonia i amplificació per dirigir bé el so cap a la gent que escolta. És molt diferent.
0: Rosa Maria Alsina Pagès és enginyera en electrònica i telecomunicacions, és doctora en TIC i investigació vinculada a l'acústica i al processament de senyal. Actualment és director de recerca i innovació de la SALI de la Universitat Ramon Llull. I algun missatge més, Rosa Maria, abans d'acomiadar-nos?
1: Doncs que fem en general, que fem més cas, que estiguem més atents a com s'escolten les coses. De vegades l'oïda és com un sentit secundari, no? Quan escoltes música no, però moltes vegades en la quotidianitat sí, i forma molt part de viure bé, no? Viure en entorns amb una acústica plaent, no? Amb una acústica agradable, forma part de descansar, de poder prestar atenció d'una forma adequada i de tenir un confort acústic adequat. Que hi estiguem atents.
0: Rosa Maria, moltíssimes gràcies i bon vespre.
1: Bon vespre, moltes gràcies per convidar-me.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Estem aquí a les Termes de Caracal·la. Per cert, heu viscut aquesta experiència alguna vegada? I posats a preguntar, us sona aquesta misteriosa? 93048-5321 o 607-473-05 o bé al fixa't com sona@catmusica.cat. Quin és el premi? Demana algú. És una dedicatòria. La podeu fer vosaltres o nosaltres en el vostre nom. Doncs imagina't algú que dius, home, doncs per què no? I ara de Roma ens n'anem fins a la Cuixa, pràcticament a l'engonal de la bota italiana. Marxem fins a Asti, al Piemont, bressol del vi escumós, sobretot per l'Asti Espumante i el Moscato d'Asti, uns vins blancs escumosos i dolços que s'exporten a tot el món, combinables amb una altra joia de la corona, el torró d'avellanes, tal com sona. Això ho deu saber molt bé aquest artista, nascut aquí ara fa 89 anys.
3: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. e di uomini che ti son piaciuti.

0: Ships, via com bé una obra mestra emblemàtica de Paolo Conte, present en més de 40 bandes sonores, com ara French Kiss. Paolo Conte porta una vida reservada, lluny del focus mediàtic, sense mòbil ni internet, escriu a mà, advocat de professió, diu que mentre estudiava la carrera es refugiava darrere del piano, va exercir uns 3 anys de lletrat i, mentrestant, tocava en pubs petits. Va ser el llegat del seu pare que el va introduir de ben menut al món de la música, concretament el jazz.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Aquí estem a Asti, al Piemont, Itàlia, que sempre ve de gust, i estem començant a fer una mica de ruta amb una misteriosa. Aquesta misteriosa no la vol endevinar l'Anna de Puigcerdà, que ens escolta amb gust, sinó que té ganes de saludar l'audiència i un servidor. Anna, benvinguda.
2: Hola, una abraçada molt forta, Xavier. Home, és que molts dies aquestes dones ahir, la Carme va cantar, i com jo cantar no, però bueno, vaig escoltar la Rosa de Sant Cugat.
0: Sí.
2: Que he tingut la gran sorpresa aquest estiu de jo baixar pel carrer Major i venia un amic meu, que és amic seu, i li diu, nen, que anirem a veure la nit allà a la plaça. Em va fer una il·lusió de fer una abraçada.
0: Molt bé. I ara la temperatura, què tal aquí a Puigcerdà?
2: Mira, en aquest moment tinc el balcó obert i s'està bastant fresquet. Durant el dia hi ha un problema que fa molta calor. Jo tinc una casa que per davant em fa més calor i per darrere no tant. Ara, per exemple, fins ara tinc una paret aquí molt maca, que ja la va veure la Rosa, que està supercalenta, supercalenta, però d'aquí un rato ja estarà freda. La nit s'ha d'anar amb un jerseiet, i una manteta per abrigar-te també.
0: Que bé, s'agraeix. Doncs Anna, ens alegra de sentir-te també, amb una abraçada ben gran.
2: Bueno, és que jo tenia ganes, i com a dir, és que veig d'això, aquestes dones, dic, avui no se m'escaparà. Més de mirar
0: sí.
2: Aquest programa que fan de concurs, posaré l'emissora de ràdio, la tele, i així no se m'escaparà.
0: Clar que sí, una bona influencer. Abraçada gran, Anna.
2: Com t'anà l'estiu, parlant
0: molt
2: de tot.
0: Bé, molt bé, molt bé.
2: Bé, molt bé. Molt bé.
0: Gràcies.
2: Jo ara saps amb qui parlaré, amb l'Anna, la mare de l'Àlex Bosch.
0: Anna, que hem de marxar d'Asti, que ens esperen a Marsella.
2: L'he tingut aquí uns dies, amb mi.
0: Molt bé, molt records. Adéu-siau.
2: Ja anem tocant i escoltant. Adéu, bona nit.
0: Clar que sí, adéu-siau. És el que és la ràdio, així, tal com raja, aquí a Asti. I el que us dèiem, marxem cap a Marsella. Marsella és ciutat internacional de la petanca i ciutat que dona nom a l'himne nacional de França. Es veu que durant la Revolució Francesa, quan un batalló de voluntaris d'aquesta ciutat va entonar a París aquest himne patriòtic, compost per Claude Joseph Rouget de Lille, doncs de seguida s'hi van enganxar i va fer festa. A Marsella, el 1913, hi va néixer Franck Porcel.

0: Sensacional aquest vals de la Bella Dorment de Tchaikovsky, 1889, amb la gran orquestra de Frank Purcell. Potser a casa de més d'un oient hi ha un disc d'aquest violinista, compositor i arranjador en actiu entre els 50 i el 90. La seva passió de jove era el jazz, però va acabar decantant-se per la clàssica. Curiositat, Air France va encarregar a Purcell compondre un tema per celebrar les operacions del malaguanyat Concorde el 1975. La misteriosa que tenim és aquesta, i la mirarà d'endevinar el Pere de Piera, que ens agrada saludar. Pere, benvingut.
1: Hola, ben trobat.
0: Celebrem que tornis a estar entre nosaltres i que això, que ens diguis com estàs, com et va tot.
1: Bé, tot bé. Ahir em vaig saltar el programa perquè ni me'n vaig recordar que començava ahir.
0: Però avui de seguida has dit em falta alguna cosa.
1: El què?
0: Has dit em falta alguna cosa i no sé què és. I de sobte t'ha vingut el fixa't com sona. I has dit ja.
1: Exacte.
0: Sé, ja sé que...

0: Falta
1: Exacte.
0: ara. Molt bé.
1: Sí.
0: Doncs ara
1: I
0: imagina... Digues,
1: li
0: digues.
1: d'allò, perdona, que d'allò que hi han engegat el programa, que ja estava començat també avui,
0: Sí.
1: i he sentit una misteriosa, no sé si és la primera o la segona, quina és,
0: És, només n'hem
1: però...
0: posat una, que és aquesta, la
1: Ah, una.
0: repetirem.
1: No, no, no cal, no
0: Ja,
1: cal.
0: ja, ja, sí.
1: No, no, jo, a mi m'ha sonat el tema de Cole Porter nit i dia, però no sé si ho és, eh?
0: No, però molt bé. No és nit i dia, però molt bé, molt bé. Doncs fantàstic, Pere.
1: Doncs vinguen.
0: Estem en contacte i seguim endavant, no?
1: Sí, i tant, i tant.
0: Doncs...
1: Endavant sempre, endavant. I ben retornats aquí a la sintonia de Catalunya Música.
0: Igualment, Pere, molts records.
1: Vinguen. Una
0: Això...
1: abraçada per tu i tots els oients.
0: Exacte.
1: Adéu.
0: Això és...
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Doncs mira, no és Night and Day del gran Cole Porter, sinó que és una peça que ens permetrà de Marsella anar a Valldemossa, Mallorca, saturada de turisme. Com de diferent havia de ser el 1838 quan el jove Chopin s'hi va refugiar amb la seva estimada, l'escriptora George Sand. Chopin tenia aleshores 28 anys i patia una malaltia pulmonar que avui sabem que era tuberculosi. Buscava en el clima mediterrani millors condicions per a la seva salut i Mallorca, malgrat les dificultats de l'estada, es va convertir també en una font d'inspiració musical. Allà va trobar bona part, d'alguna manera va treballar en bona part dels seus 24 preludis, opus 28, i precisament la primera misteriosa és aquest, el número 4 en mi menor.

0: El preludi número 4 a mi menor, una de les peces més tristes, íntimes i emotives de Chopin. Hi ha un detall especialment colpidor. El mateix compositor va deixar indicat que volia que aquest preludi sonés al seu funeral. Chopin va morir a París el 1849, tenia tan sols 39 anys, i el preludi va ser interpretat durant les exèquies celebrades a l'església de la Madeleine.
1: Fixa't com sona, perquè els clàssics no passen de moda. I els oients, tampoc.
0: Ara són 3:15, ens trobem aquí a Valldemossa. Valldemossa, salutacions. I, per cert, aquesta és la segona misteriosa d'avui. I tornem? El telèfon és el 93048-5321 i també el 607-470-305. Saludem la gent que esteu en ruta, que tingueu molt bon viatge. Gràcies per triar Catalunya Música. I de Valldemossa, a Mallorca, salparem fins a Barcelona, una ciutat que, per cert, si hagués sigut pel senyor Eiffel, avui tindria una torre Eiffel. L'enginyer francès...

la va proposar per l'Exposició Universal del 1889 com una mena de carta de presentació monumental, però les autoritats de Barcelona ho van rebutjar perquè consideraven massa gran i poc adequada, no?, per a l'estètica de la ciutat. El cas és que la Torre Eiffel avui és un símbol universal, com també ho és aquesta cançó de protesta plenament vigent.

0: soldat universal, l'univers, el Soldier, escrita el 64 per la cantautora canadenca Buffy Sainte-Marie, és una de les grans cançons protesta del segle XX i amb vigència i incòmodament actual. El soldat, com una peça d'un engranatge de guerra que es repeteix una vegada i una altra arreu del món. I destaquem aquesta excel·lent versió de grup de folk, un dels noms importants de la renovació de la música popular catalana dels anys 60. I distingim la veu i figura del doctor Eduard Estivill, reconegut pediatre i especialista en el son, que de jove també va ser músic i va formar part d'aquell moviment de la nova cançó i que va mantenir al llarg de la seva vida, no? I que fins fa molt poc es van acomiadar. Per cert, doctor Estivill, benvingut.
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs molt content de saludar-lo. Quan avui tornem a escoltar, en aquest cas, torneu a escoltar El Soldat Universal gairebé 60 anys després d'haver-la cantat amb grup de folk, què sentiu que potser de jove no escoltàveu?
1: Bé, m'ha sorprès la pregunta i m'ha donat a fer una bona reflexió. Primer de tot, aquesta cançó la va cantar, bueno, l'autora és Buffy Sainte-Marie, com deus molt bé, però la va fer popular també Donovan. I nosaltres la vam agafar de la traducció que va fer un altre company del grup de folk, que era el Ramon Casajoana, que per cert és el mateix que va fer l'adaptació del Paf al Drac Màgic. Aleshores, responent una mica a la teva pregunta, és totalment cert que quan un té 20 anys, que era quan la cantàvem, i que estàvem immersos totalment en el moviment pacifista, jo vaig viure tot molt de prop el tema de la guerra del Vietnam, perquè jo estava als Estats Units en aquell moment, i estava molt sensibilitzat. I pensava que era bo fer aquestes cançons, però el que potser no n'era tan conscient, i ara ho soc molt més, és del final, no? El final quan diu, les ordres no venen de gaire lluny, les donem tu i jo, germans que no ho veieu, aquest no és el camí per anar a la pau. Clar, en aquell moment, quan ets jove, penses que, bueno, pues sí, que són els polítics, els culpables de tot, i que nosaltres canviarem el món. Però el primer que hem de fer és no acabar les cançons amb aquestes dues frases.
0: Ens agrada sentir el doctor Estivill, i no sé si trobeu a faltar els escenaris musicals després d'haver-hi dedicat tants anys.
1: Bé, saps que et deu faltar molt. Necessito molt el contacte amb els companys de la música. Potser no noto tant el pujar a un escenari, perquè segueixo fent moltes conferències, i això em dona aquesta gratitud, no?, de poder fer coses pels altres i explicar els meus coneixements. Però el que sí que noto molt a faltar, i ho notem amb la Montse i els altres components del grup, és que durant 2 anys vam estar formant una família amb els 9 músics que estàvem a dalt de l'escenari. Tu pensa que cada setmana ens trobàvem, assajàvem, i els hi portava croissants per esmorzar. És a dir, això és el que noto més a faltar, aquesta diguem-ne, convivència. Tot i així, t'he de dir que hem mantingut una unitat espectacular entre els músics, que a més d'edats molt diferents, des de la Magalí d'Atzira, que ara en té 27, però que en tenia 23 quan la vam conèixer, fins a la Glòria Maurel, que és la baterista que està donant voltes per tot el món, tocant amb els millors concerts de gent bona, i aquesta gent seguim sent molt amics. Per tant, noto faltar aquesta, diguem-ne, germanor d'escenari, germanor dels assajos, però no tant dels escenaris. Mm-hmm.
0: Doctor Estivill, un goig, una abraçada ben gran i per molts anys.
1: Una abraçada i endavant amb aquesta feina que m'encanta el que fas.
2: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen.
0: Així estem a 3/4, avui és dimarts i tenim una segona misteriosa que fa així. Si hi ha algú que ho sap, no truqueu ara mateix perquè la persona que us atendria ara és aquí al directe.
3: Hola, què tal? He vingut corrent, eh? No puc deixar el telèfon ni mig segon, si no vull.
0: I ets aquí per una raó molt concreta.
3: Correcte, perquè tenim una nova dedicatòria, ho hem avançat ja a l'inici.
0: Ahir el guanyador, no?
3: Ahir el que va trucar, no, perquè a banda, a banda de qui va trucar, sí. També tenim la bústia de WhatsApp, no? Que també serveix per, si voleu no voleu trucar perquè us fa vergonya, que sigui, per encertar. I hi ha un oient, el Jaume de Banyoles, que cada dia l'encerta. De fet, aquesta misteriosa que tenim pendent, ell ja l'ha encertat. una altra vegada.
0: Ah, però no vol entrar
3: no vol
0: en veu.
3: No vol entrar en antena, sempre diu que ell...
0: Que li fa vergonya.
3: Sí, que són grans.
0: Com
3: i que
0: es diu?
3: Ja es diu Jaume.
0: Jaume.
3: A mi em faria un regal, si perquè cada dia xerrem una estona sobre les cançons misterioses i... De veritat t'ho dic, que sempre l'encerta. És una cosa...
0: És molt bo, no?
3: És molt, molt
0: Jaume,
3: bo.
0: Jaume, tenim ganes de sentir com bringa la teva veu.
3: Doncs ahir em deia que a ell li agradaria molt poder sentir una peça, no?, l'intermezzo d'Ipagliacci, de Ruggero Leoncavallo, que diu que és una peça que ell troba excepcional i que li recorda a les festes familiars, quan un oncle, a qui ell apreciava molt, sempre solia cantar un tros d'aquesta òpera i a la sobretaula, i tot seguit els feia escoltar aquest intermezzo.
0: T'imagines la situació? Ara l'oncle cantarà. Ara l'oncle cantarà,
3: sí.
0: No?
3: A veure quan canta. I després els feia escoltar a tothom aquesta música que sentim de fons.
0: Fixa't com sona.

Quina delícia, quin bon gust, gràcies per ser això, influencers del Fixa't com sona. I per cert, de Barcelona marxarem cap a Almeria. Sí, ciutat andalusa amb l'únic desert pròpiament dit de tot el continent europeu, el de tavernes. Directors com Sergio Leone i actors com Clint Eastwood van passar temporades rodant clàssics, com per exemple aquell Per un grapat de dòlars, o El bo, el lleig i el dolent. Aquest so hi ha gent que el domina, eh? Sense vegades criden al nen, així li fan això, allà al parc. Escolta'm, quin nivell. I Almeria va ser bressol fa 68 anys del guitarrista de relleu internacional José Fernández Torres Tomatito, però abans d'escoltar-lo, refresquem la misteriosa. Tiroriroraro, hi ha algú que li vingui? 607-470-305 o bé el 930-48-53-21. I una cosa, Tomatito...

0: Què me'n dieu d'aquest tresor, acompanyat de l'Orquestra Nacional d'Espanya, dirigida per Josep Pons, en producció de Joan Albert Amargós, un genial tomatito i luz de guia, alegries, del disc Tonanta Suite, basat en una obra original de Tomatito, el toc de tanantes, soleàs, alegries i tangos. Per primera vegada, un artista flamenc edita amb un segell clàssic com el Deutsche Grammophon. Tomatito va néixer envoltat de guitarres flamenques i el nom, doncs mira, el seu pare era conegut com a Tomate, per l'avi, l'avi Miguel Tomate. Amb aquesta família el nom artístic gairebé ja venia posat. Tomatito es va forjar al costat de grans noms com Camarón de la Isla.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, gràcies per ser-hi. Ara som aquí a Almeria, tu. Amb una mica d'això faig, tot s'ha de dir, eh? Però tenim a punt un esmussi de síndria. Què diu ara, sí? I calla que no acabem fent un frapé. Però abans s'ha d'endevinar aquesta misteriosa. I hi ha una candidata, Maria Rosa de Sant Cugat. Benvinguda.
2: Oh, ben trobat, què? Com ha anat això?
0: Molt contents de sentir-te, eh?
2: I jo de sentir-vos a vosaltres.
0: Com està aquesta salut i tot això?
2: Ai, la salut, doncs mira, alts i baixos. No?
0: Alts i baixos, eh? La vida sí, és un duaiant.
2: Això, sí. Escolta, ja recordo l'Anna, que ja l'he sentida. Escolta, dic... bé, jo no sóc gaire bona per això, però m'ha semblat que era un tango.
0: Sí, sí,
2: no és un tango. No seria Por una cabeza?
0: Por una cabeza.
2: Aquesta,
0: sí. Sí, sí, sí.
2: Eh? Sí.
0: Que bé, que bé.
2: Home, és que aquesta, és que jo deia, per una cabeza no en tenia esclar. I la cabeza era el cap del cavall que passa davant, que
0: sí,
2: són les apostes,
0: exacte,
2: que feia.
0: Exacte.
2: Clar, era això. I jo, bons anys enrere, jo deia, i què deu dir la cabeza fins que, esclar, vaig, llavors me'n vaig adonar bé de què anava la cosa, de que era la cabeza que perdia o guanyava pel cavall, la cabeza del cavall que arribava abans, esclar.
0: Que bé, Maria Rosa. Sí, sí. El premi podrà ser, no cal que ho diguem ara, no? Una dedicatòria, qui vulgueu. I alhora aprofitaré per dir pels oients que no coneixen Maria Rosa que va viatjar molt de jove, la Maria Rosa.
2: Sí, sí.
0: I va viatjar
2: de jove,
0: amb, un, amb un vaixell mercant, ho dic bé?
2: Sí, i de passatge també.
0: I arreu del món, arreu del món.
2: Bé, bastants llocs, sí. No el vaig córrer tot, no. Déu-n'hi-do, sí. Vaig fer unes quantes voltetes, sí. Per aquests mons de Déu.
0: Clar,
2: sí.
0: Llavors les músiques, d'alguna sí, sí, manera, també traslladen, no?, a aquells entorns.
2: Sí, però mira, jo a l'Argentina no hi he estat, veus? A Xile sí, a Brasil i bé, i a Perú, però a Colòmbia, però no hi he estat. Però el tango sempre m'ha agradat.
0: El tango.
2: Té aquesta cosa canalla que
0: sí,
2: m'agrada.
0: Sí, canalla i sensual, alhora.
2: I sensual, exacte.
0: Aquella
2: sí, sí,
0: fuetada amb la cara,
2: oh,
0: escolta'm.
2: Sí, sí, sí. Eixa, sí, sí. Mira, i no l'hi he pres a ballar mai i m'hagués agradat, però després ja dic, va, mira. I, però sempre m'hagués agradat ballar-lo. No ho hagués fet malament perquè a mi m'agrada molt ballar, però i, quan veig algun d'allò de ball així que ballen tango, m'agrada
0: clar
2: aquesta
0: sí,
2: cosa.
0: L'art, sí, sí, l'art sí, sempre s'acaba imposant.
2: Sí, doncs
0: està
2: sí,
0: molt bé. Doncs ens alegrem, Maria Rosa, i ara doncs tindrem moltes ganes de saber què em farà d'aquesta dedicatòria, com la usarà la Maria Rosa. Però això no cal que ens ho digueu ara.
2: Ah, bé, perquè és que l'escola de la dedicatòria no ho tenia pensat jo.
0: Ja
2: bé.
0: Per això, no cal fer-ho ara,
2: sí,
0: ja quedareu
2: sí, sí,
0: d'acord.
2: Sí, sí.
0: I llavors,
2: sí,
0: jo estic segur que no només triarà una bona música la Maria Rosa, sinó que sabrà adreçar-lo. No sé si estic pensant en Pedro Sánchez.
2: Ai, el Pedrito, que ha estat missing tot aquest temps, Déu-n'hi-do. Parlem del Pedro Sánchez, amb el Pedro Sánchez i d'altres, eh? Perquè vull dir que és que tenim un plaret aquí de polítics que n'hi ha per fer els 11 marc, tu, la veritat. Eh?
0: N'hi ha per llogar-hi cadires, que deia.
2: Per llogar-hi cadires, tu sí, ho has dit més fi, però és que sí, jo, és que jo el sent, em poso tan nerviosa, dic, mare de Déu, en mans de qui estem.
0: Maria Rosa, una abraçada gran i per
2: igualment,
0: molts anys.
2: Vinga, adéu-siau.
0: Seguim aquí a Almeria. I atenció, perquè ara salparem cap al Magreb. Ens n'anem pel mar d'Alboran. Anem fins al Marroc, direcció Marràqueix. I ho fem en tren. Fixa't com sona.
3: sunset.

0: Sentiu el ritme del tren? M'encanta aquest Marrakech Express. És emblemàtica del folk rock amb Crosby, Stills and Nash. 1969, disc de debut homònim, l'autoria de Graham Nash, inspirat en un viatge en tren que havia fet doncs, pel Marroc 3 anys abans. Va comprar un bitllet a primera classe. I quan hi era, diu que ho va trobar tan avorrit que va dir, escolta'm, a Can Pistraus me passo a la tercera. I en allà, escolta'm, hi va haver una gatzara general, tot de persones i animals, i el que són les coses, Nash havia proposat aquest tema a una formació anterior, a la que hi participava, els Hollies, però la van rebutjar. No, això de Marrakech... Doncs mira, van perdre el tren.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I mentre estem a punt de deixar el mar d'Alboran, el Marroc i creuar l'oceà Atlàntic, no volem deixar de saludar la Carme de Cambrils, que sabia precisament per una cabeza al tango, però se li ha avançat la Maria Rosa. Carme, benvinguda.
2: Hola, benvinguda i bona nit. No ha sigut per una cabeza, ha sigut perquè el que estava fent no podia deixar i m'ha passat la Maria Rosa, però estupendo. Ja
0: està. Estaves fent potser un guisat, una cua de bou.
2: No, avui aquest vespre no tocava, avui no. Però he estat tot el mes de juliol i agost cuinant, quasi bé. No cada dia, però quasi.
0: Imagineu que tens aire condicionat a casa, perquè si no...
2: No, ventiladors.
0: Ventiladors.
2: Si són 4 estances, 4 ventiladors. I ja està.
0: 4 ventiladors.
2: I així hem anat passant, com tots, la calor que ha fet aquest estiu. I ja està. Les vacances per tots han anat bé, hem tornat tots, doncs què més es pot demanar?
0: Ho celebrem.
2: I ja
0: està. Una curiositat, quin és el teu plat estrella, Carme?
2: Bé, m'agrada molt fer les paelles, m'agrada molt fer... unes mandonguilles amb una salsa de pinyons i allí julivert, que aquest, sempre que el faig, doncs mira, triomfo. I ja està.
0: Mandonguilles amb salsa de pinyons. Doncs
2: sí,
0: la veritat és que...
2: Sí, la veritat queden és... molt originals.
0: Que bé, que bé.
2: I molt bones.
0: Carme, celebrem de tenir-te entre els oients com a influencer, una abraçada ben gran.
2: Igualment, i bon començament de programa.
0: Igualment.
2: Fins un altre moment.
0: Exacte.
2: Vinga, adéu, bona nit.
0: Va, que adéu. Tenim ganes de solcar l'oceà Atlàntic, no? Fins a l'àrea de domini del tango, entre Buenos Aires i Montevideo. És fruit d'una barreja d'immigrants europeus, descendents d'esclaus africans i criolls a la conca del Riu de la Plata. Els estils que van aportar els descendents d'esclaus africans i els immigrants europeus buscant una vida millor. Com és la vida, eh? De quina manera es va obrint pas? Amb el tango, per exemple, sensual i exòtic, i amb títols emblemàtics com aquest. Fixa't com sona.

Excel·lent, aquesta versió amb Nicola Benedetti, el disc, el violí, Silver Violin, el violí platejat seria. Por una cabeza és un tango de 1935 amb música de Carlos Gardel i lletra d'Alfredo Lepera. I el títol ve del món de les curses de cavalls, com ens deia la Maria Rosa, guanyar per una cabeza, no? Guanyar per la mínima, per la distància del cap d'un cavall o del bestiar. Però el tango juga aquí amb una altra cursa, la de l'amor, la passió i l'addicció. I aquesta melodia ha corregut molt, ha aparegut en nombroses pel·lícules i segurament recordeu especialment aquella escena de la pel·lícula Essència de Mujer, en què un Al Pacino sec balla aquest tango amb Gabriel Ambar. I això és, fixa't com sona. Sí, sí, sí, sí. Som aquí, ara exactament, al Cono Sud. Un asado, diuen que, escolta'm, que quan el tastes no l'oblides. I nosaltres de l'Amèrica Llatina farem un tomb per l'Amazònia, el gran pulmó amb la selva tropical més gran del món i una grandíssima quantitat d'espècies, tant vegetals com animals. S'estima que un de cada 10 éssers vius coneguts al planeta habita l'Amazònia. I heu estat. Milers d'espècies en el riu, per exemple, amb el riu Amazones, no? El més cabalós del món, sense ponts que el creuin, es veu. Per fer-ho s'ha d'agafar un avió.

0: Més, és com quan et quedes amb gana en un plat deliciós que t'hi posen re, unes minardisses, i dius més, més. Amb la soprano estatunidenca Nadine Sierra, la melodia sentimental número 4 de l'obra Floresta do Amazonas, del compositor brasiler Heitor Villa-Lobos, nascuda com una banda sonora de la pel·lícula Green Mansions i que el mateix Villa-Lobos més tard estructuraria com una suite simfònica i coral. I la soprano Nadine Sierra és la diva del moment, li ha donat aquesta visibilitat triant-la doncs, i tirant-la endavant per encapçalar el seu el bat àlbum de debut discogràfic amb el seu mateix nom, per si us interessa.
1: Catalunya Música.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música.
3: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació

0: a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. Linka. Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
2: Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
3: I nosaltres aquí a l'Amazònia, escolta'm, amb uns mosquits que tenen cap de cigró, I estem molt bé, molt, molt, però marxem cap a Xile, a la seva capital, Santiago, situada en una vall envoltada de muntanyes i turons, cerros, li diuen, que s'alcen dins mateix de la ciutat. És un nucli dur dels amants i professionals de l'astronomia. Molts dels telescopis més potents i avançats del planeta es veu que es troben instal·lats en aquesta zona gràcies a la claredat i puresa dels cels, de la serralada i del desert d'Atacama. Valga'm Déu, quantes coses que no hem vist, Algú dirà això a tu, jo ja fa molts anys que volto. Sí, però no tothom té aquesta sort. Bé, en aquest paradís sorgia el 1989 la banda de jazz llatí Àngel Parra Trio.

0: Parra se sent orgullós de tot el que ha fet i que la gent ho hagi sabut apreciar. Doncs ben segur que sí. Per cert, el van rebutjar a la Universitat Catòlica de Xile, referent en estudis musicals de l'època, perquè no els va semblar adequada la cançó escollida per l'audició. Però això no el va desmotivar, al contrari. Mira, estem només a 9 minuts al final. Temps de posar-hi...
1: La cirereta del pastís.
0: I amb Jaume Radigal, és que és professor universitari, investigador i crític musical català, company d'aquesta casa. Fa 25 anys que dirigeix i presenta ininterrompudament un programa que coneixeu molt bé, Una tarda a l'òpera. Els diumenges de 7 a 8 del vespre, una celebració que coincideix amb els 40 anys de Catalunya Música. Jaume Radigal, és benvingut i enhorabona.
2: Hola, Xavier, moltíssimes gràcies.
0: Felicitats per duplicat, no?
2: Home, i tant, per la part que us toca i per la part que ens toca, perquè Catalunya Música és un projecte col·lectiu que farà 40 anys i jo hi vaig desembarcar quan en portaven 15 en antena, tot i que jo ja havia fet anteriorment dues temporades i mitja d'un programet d'òpera a l'emissora de Catalunya Cultura, l'antecessora del que després va ser, en fi, l'emissora de música per antonomàsia de la casa.
0: I Jaume, quan mires enrere, què ha canviat més, l'òpera, la ràdio o tu mateix?
2: Jo crec que les tres coses. A veure, jo m'he fet més vell, més panxut, no sé si més savi, però sí molt més, podríem dir, experimentat en qüestions de vida i en qüestions de feina. La ràdio, evidentment, ha canviat perquè tota la digitalització ha estat un dels grans processos d'aquest mitjà extraordinari. I l'òpera també, perquè l'òpera ha canviat molt amb la seva concepció escènica i també el que és la creació de noves formes. Avui podem parlar de compositors i de compositores, això també és molt important, dels quals o de les quals fa 25 anys ningú en sentia a parlar, perquè potser eren compositors o compositores que just estaven començant o acabant els estudis de conservatori. Per tant, es pot dir que, clar, és que 25 anys és un quart de segle, poca broma.
0: I recordes quina va ser la primera òpera que vas presentar i doncs quina et va fer pensar això serà una aventura a llarg termini?
2: Mira, va coincidir quan jo vaig arrencar amb Una tarda a l'òpera amb el 25è aniversari de la mort de Maria Callas i les primeres òperes que vaig programar eren òperes protagonitzades per aquesta extraordinària cantant i la primera va ser Andrea Chenier d'Umberto Giordano i m'ha fet molta il·lusió que per presentar-me posessis aquest Vive el grande Caimacan de l'italiana in Algeri perquè era la música de la sintonia dels primers anys d'Una tarda a l'òpera.
0: Amb ella acabarem, perquè serà la cirereta, mai més ben dit. I Jaume, què té a la ràdio que encara no tenen? Spotify, YouTube, els podcasts...
2: Doncs no m'he plantejat mai aquesta pregunta, però la ràdio té una cosa única i és que, ara diré un tòpic, la ràdio fa companyia. La ràdio és un producte que es cuina, que s'elabora expressament amb locutors, amb locutores, amb realitzadors, amb muntadors musicals, amb guionistes que elaboren el producte cada dia. Clar, un Spotify, per exemple, és un magatzem extraordinari de música on hi trobes de tot, però no hi ha aquesta vivencialitat. No hi ha allò que t'ho fan per tu, que t'ho cuinen per tu, que t'ho preparen per tu, i és el que té la ràdio, aquest component d'intimitat que sembla que t'estiguin fent el programa expressament per tu mateix.
0: I si haguessis de descriure Catalunya Música en tres paraules, quines triaries? Ara t'apreto una mica,
2: És un servei públic, als oients, fa una tasca de divulgació sobre la música d'una manera extraordinària. Crec que té, a més, molt bons professionals, perquè si una cosa té aquesta emissora és gent que estima i que s'apassiona per la música i al mateix temps aquesta voluntat de país, perquè és una emissora que, a més, també està al servei de la creació musical de casa nostra.
0: I què creus que hauria d'anar canviant o hauria de fer diferent Catalunya Música per continuar sent imprescindible d'aquí 20 anys?
2: Jo crec que els grans reptes de futur estan en les noves generacions, en els oients que segueixen escoltant música, però que l'escolten al marge de la ràdio. Jo crec que aquí hi ha una cosa que jo sóc conscient que els directius de l'emissora, els responsables, ho estan treballant amb la Pilar Cugat al capdavant, i és el nou repte de futur de fer que els oients

0: joves segueixin escoltant música, però a través del canal de la ràdio. I aquest és el gran repte. Com s'ha de fer, no ho sé, perquè, és clar, jo que, com deies, soc també professor universitari, treballo en una facultat de comunicació i em trobo cada dia que cada any menys alumnes meus escolten la ràdio o llegeixen la premsa, diguem, escrita en paper. I, per tant, això vol dir que la ràdio és un mitjà molt avaluat per les noves generacions. Es continua escoltant molta ràdio, però les noves generacions no l'escolten.
1: Una tarda a l'Òpera, diumenges de 7 a 8 del vespre, celebra 25 anys coincidint amb els 40 anys de Catalunya Música. Ininterrompudament, al capdavant, Jaume Radigales, el nostre company. Jaume, abans d'acomiadar-nos, què li diries a algú que diu l'òpera no és per mi?
0: Sempre hi ha alguna òpera que sí que serà per tu. Es tracta de buscar-la i de trobar-la.
1: Doncs tanca el programa, Jaume. Estem sentint, amplio una miqueta, si vols.
0: Doncs bé, estem escoltant un fragment d'una òpera de Rossini, que és un dels compositors més assequibles i que té de les òperes més divertides del repertori, i estem escoltant una òpera que es diu L'italiano in Algeri, que parla d'una dona empoderada que va a Alger a rescatar el seu enamorat, al revés del que passava en les típiques i tòpiques òperes en què és el xicot el qui va buscar la xicota que està captiva, és ella la qui es posa els pantalons i la que va buscar el seu xicot per endur-se'l de nou a Itàlia, enfrontant-se amb un poder masclista i al mateix temps religiós.
1: Jaume Radigales, aquest brindis va a la teva salut.
0: Moltíssimes gràcies, Xavier, i la resta d'oients del teu programa.
1: Una abraçada i per molts anys.
0: Moltes gràcies. Adéu-siau.

andassi.

Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría. Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
2: Bona nit. La música que sentirem avui dona al jazz una perspectiva africana contemporània. És fruit de les interseccions culturals sorgides de la diàspora del segle XXI i creades per artistes com Tembinskosi Mavimbela, conegut amb el nom artístic de Bims Mavims. Un músic nascut a Johannesburg, resident a Europa des de fa més de 20 anys, que fa un afrojazz que vol absorbir l'herència sud-africana, l'europea i la del jazz nord-americà, sofisticant-ne les sonoritats en projectes com aquest que sona per començar, Late Bloomer. Benvinguts.

Músics africans reunits a Alemanya per crear el projecte Late Bloomer del baixista Wims Mavims. I sentíem el teclista Teboho Kobedi, el bateria Lungile Kunene i el guitarrista Kinan Arends.

All in or Nothing, aquest tot o res del baixista Vims Mavims amb la seva banda ampliada amb el trompetista Robin Fessy, una banda afroeuropea que s'emmiralla en la música d'Abdullah Ibrahim, un dels referents del jazz de Vims Mavims i també d'aquest altre músic, del pianista sud-africà Ndudzo Makatini.

Duzzo Macatini, primer amb el seu trio, Dalizu Ndadzali al baix, Lukmil Pérez a la bateria, i després amb el trompetista Robin Fassie i les veus de Tando Zide i Munei i Omagugu Macatini per tocar la balada Kuzol Dula, Se'n sortirà. Banda d'aquest músic que treballa a cavall entre l'escena europea i la sud-africana amb projectes com The Meat We Choose, l'àlbum que just acaba de publicar el segell Blue Note.

Zimzilili, serenor profunda, tema del pianista Ndudzo Makatini, un dels jazzistes sud-africans amb més projecció internacional. Shabaka Hatkins ha col·laborat també en aquest nou treball espiritual de Makatini amb les seves flautes ètniques.

Lyoselini Nagakiti. La benedicció arribarà al nostre poble en llengua isiZulu. Els enigmes de la convergència entre el cos i l'esperit traslladats a la música d'en Dudzo Makatini en aquest tema creat en col·laboració amb Shabaka Hutkins. Dudzo Makatini forma part també de l'entorn d'un altre sud-africà que grava amb el segell Blue Note, el saxofonista Linda Shikakane.

Música del saxofonista Linda Shikakane, Iladi, un tema que fa referència a un ritual màgic zulu i que posa nom al recull d'enyor que Shikakane gravava el 2024 amb quartet de músics també de la diàspora africana residents a Nova York. El segell Blue Note acollia aquesta gravació de Shikakane amb el pianista Nduzo Makatini, el baixista Zuelake Drumabel i el bateria Kweku Sumbri.

Influential Moments, una altra de les composicions del sud-africà Linda Sikakane, que des de Nova York recupera els sons del continent africà i els acosta fins al terreny pop. No en va, els referents de Sikakane són Sonny Rollins, Eric Dolphy, John Coltrane i Dexter Gordon. Us deixo per marxar amb una altra d'aquestes col·laboracions afrojazzístiques contemporànies, amb un tema que Sikakane ha produït amb el pianista Ndudzo Makatini i que es diu I Candela. Espelma, Anisi Zulu. Tornem demà. Bona nit.

0: Via Jazz. Una hora de jazz amb Pilar Sobirà.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
4: L'adquisició nosaltres la fem a partir de seguiments, per donació, per compra, mirem subhastes, catàlegs de llibreters d'arreu. Del Canadà s'han buscat llibres, per exemple, que han tractat un capítol d'algun crític musical. Intentem arreu del món tot el que afecta a bibliografia catalana poder-ho adquirir, conservar i difondre.

0: Aquesta setmana, al Molt Personal, sona la playlist de Rosa Montal, cap de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya.
1: A l'Assaig General, donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau. Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic. L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.

Per continuar, centrem música de cambra del classicisme més pur. Serà el quartet de corda en sol major, Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn, tal com l'interpreta el quartet de corda Aeolian.

0: El quartet de corda Eolian ens ha interpretat el quartet de corda Hoboken 3, número 81, de Franz Joseph Haydn.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuarem ara per sentir la Simfonia número 2 en re major, opus 73, que Johannes Brahms va compondre l'any 1877. Ens acompanya l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1986.

Fins aquí la Simfonia número 2 en re major, opus 73, que Johannes Brahms va compondre l'any 1877. N'hem sentit la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1986.

0: Catalunya Música.
1: Durant la pròxima mitja hora ens acompanyarà la música de Camille Saint-Saëns, concretament una de les seves obres de cambra, el Quartet en Piano, opus 41. El va escriure l'any 1875 i consta de quatre moviments: Allegretto, Andante Maestoso, Poco Allegro i Allegro. El centrem interpretat pel violinista Ralph Evans, Niccolò Eugelmi, viola, Robert Cohen, violoncel, i la pianista Cristina Ortiz.

0: El violinista Ralph Evans, Niccolò Eugelmi, viola, i Robert Cohen, violoncel, amb la pianista Cristina Ortiz, acaben d'interpretar el quartet en piano, opus 41 de Camille Saint-Saëns.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Continuem la nostra programació ara per sentir les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla: aragonesa, cubana, muntanyesa i andalusa. Són quatre peces compostes l'any 1908 a París i que va estrenar el pianista lleidatà Ricard Viñas. Ens sentim avui la versió del pianista Joaquín Achúcarro.

Aragonesa, cubana, muntanyesa i andalusa són les quatre peces espanyoles que Manuel de Falla va compondre l'any 1908 i que hem sentit en la versió del pianista Joaquín Achucarro.

0: Catalunya Música.
1: Ara ens acompanya la pavana Semper Dowland, Semper Dolens, de John Dowland, que ens interpreten José Miguel Moreno, llaüt, i Eligio Quinteiro, tiorba.

0: José Miguel Moreno, Llaüt, i Eligio Quinteiro, Tiorba, interpretaven la pavana Semper Daulan, Semper Dolens, de John Daulan.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir la rapsòdia per orquestra i saxofon alt de Claude Debussy, una obra de l'any 1903 que ens ofereixen Theodor Kerckhesos, saxofon, i els membres de la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Martin Brevins.